Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mares. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir es va celebrar el ple ordinari de juliol, una celebració amb menys d'una desena de punts a l'ordre del dia. Entre les aprovacions més destacades es troben els dos dies festius locals per l'any vinent. La proposta ha estat el dilluns 17 de maig per la segona Pasqua i el dilluns 11 d'octubre per la Festa Major. També es va debatre l'aprovació d'un conveni amb altres ajuntaments sobre el pla Corresponsables, un programa que ajuda famílies a conciliar la feina i la cura dels fills oferint extraescolars o suport. Entre altres, es va aprovar el conveni amb l'Agència d'Habitatge per a la gestió d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial, un programa de la Generalitat de Catalunya i finançat pel fons Next Generation. Un ple que va començar força mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista Caderina, l'ADENC i el grup de pagesia de Caldes es van concentrar i xiular contra el plàter, finalment per entrar al ple municipal recolzant la moció contra el plàter. Ara, Caldes ha reclamat un pla municipal d'estiu per adaptar Caldes a la calor i reforçar l'activitat al municipi. El partit ha proposat combinar mesures d'adaptació al canvi climàtic amb una programació cultural, esportiva i de lleure que dinamitzi tots els barris durant els mesos més calorosos. Una iniciativa que, tal com assegura en el comunicat a més, vol permetre continuar gaudint del poble tot i la calor. Per fer-ho, proposen l'ampliació dels espais d'ombra natural, campanyes específiques de prevenció per a persones vulnerables, la renaturalització dels espais públics i el reforç de la xarxa de refugis climàtics. Des de l'agrupació política entenen que ara mateix la infraestructura no és possible, però, tot i això, recomanen alternatives més assequibles com jocs d'aigua. I és que ara Caldes no és l'únic partit que proposa mesures per fer front a la calor. Els comuns del municipi han creat un formulari de signatures per reclamar un parc amb jocs d'aigua com els que tenen els municipis veïns. Un equipament públic que, com diuen en el comunicat, serveix per refrescar-se, jugar i gaudir de l'estiu sense haver de pagar ni dependre de piscines privades. Avui comença la festa del barri del Bulgarai. De 8 a 2 de la nit hi haurà un tardeo amb la penya Verdaguer, música amb punxadiscos i servei de bar a la pista descoberta del Bugarai. Demà tindrà lloc a la mateixa pista la festa de l'escuma a 6:45 de la tarda, seguida de la sessió de música a 8:00 a càrrec de DJ Rubén, que amanirà l'organització per parar taules abans del sopar popular a 10:00 de la nit. Una trobada que s'allargarà fins a 2:45 de la nit amb actuacions musicals de Marcela Verder, a la Drox i Gamba qui pugui. Totes les activitats es faran a la pista descoberta del Parc del Bugarai. I demà també continuaran les festes dels barris amb l'urbanització dels Saulons. A 10:45, la pista esportiva de Saulons rebrà participants de la jornada amb activitats per totes les edats, com un paracaigudes gegant. A 11:45 hi haurà un puzzle comunitari, 2 hores més tard una partida de bolos i llançament de plats amb nata. A 3:00 es farà un bingo musical amb premis, 1 hora i 30 minuts més tard, guerra d'aigua i fotografia final. Una celebració feta perquè participi tothom. Després de la nit d'ahir al restaurant Robert de Nola, on actuava la Swing Collective Big Band, la música continua sonant dins el programa d'actes del Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. Aquest cap de setmana, al restaurant El Paturrat sonaran les versions acústiques d'Anna Trias i Núria Coromines. Demà a 9:00, el duet calderí actuarà al restaurant del Centre Històric. La iniciativa, impulsada per l'Oficina del Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, s'allargarà fins al 15 d'agost. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable amb domini de sol després d'alguns núvols baixos a primera hora. No s'espera pluja i les temperatures aniran dels 20 graus de mínima als 34 de màxima, amb ambient calorós i vent fluix de component variable. De cara al cap de setmana continuarà el temps estable i assolellat, sense risc de precipitacions. Les temperatures es mantindran similars, amb mínimes de 22 graus i màximes de 32. Tot i aquest lleuger descens respecte als darrers dies, la baixa humitat manté elevat el risc d'incendis. Caldes de Montbui continua en fase 3 del Pla Alfa amb un perill d'incendi molt alt. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

perspectiva. Té molt clar que aquí no hagués estat feliç, però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil

0: Barça!
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren realment males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Ràdio Caldes,
4: la banda sonora d'aquest estiu.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir es va celebrar el ple ordinari de juliol, una celebració amb menys d'una desena de punts a l'ordre del dia. Entre les aprovacions més destacades es troben els dos dies festius locals per l'any vinent. La proposta ha estat el dilluns 17 de maig per la segona Pasqua i el dilluns 11 d'octubre per la Festa Major. També es va debatre l'aprovació d'un conveni amb altres ajuntaments sobre el pla Corresponsables, un programa que ajuda famílies a conciliar la feina i la cura dels fills oferint extraescolars o suport. Entre altres, es va aprovar el conveni amb l'Agència d'Habitatge per a la gestió d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial, un programa de la Generalitat de Catalunya i finançat pel fons Next Generation. Un ple que va començar força mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista Cadarina, l'ADENC i el grup de pagesia de Caldes es van concentrar i xiular contra el plàter. Finalment, per entrar al ple municipal recolzant la moció contra el plàter. Ara, Caldes ha reclamat un pla municipal d'estiu per adaptar Caldes a la calor i reforçar l'activitat al municipi. El partit ha proposat combinar mesures d'adaptació al canvi climàtic amb una programació cultural, esportiva i de lleure que dinamitzi tots els barris durant els mesos més calorosos. Una iniciativa que, tal com assegura en el comunicat a més, vol permetre continuar gaudint del poble tot i la calor. Per fer-ho, proposen l'ampliació dels espais d'ombra natural, campanyes específiques de prevenció per a persones vulnerables, la renaturalització dels espais públics i el reforç de la xarxa de refugis climàtics. Des de l'agrupació política entenen que ara mateix la infraestructura no és possible, però, tot i això, recomanen alternatives més assequibles com jocs d'aigua. I és que ara Caldes no és l'únic partit que proposa mesures per fer front a la calor. Els comuns del municipi han creat un formulari de signatures per reclamar un parc amb jocs d'aigua com els que tenen els municipis veïns. Un equipament públic que, com diuen en el comunicat, serveix per refrescar-se, jugar i gaudir de l'estiu sense haver de pagar ni dependre de piscines privades. Avui comença la festa del barri del Bulgarai. De 8 a 2 de la nit hi haurà un tardeo amb la penya Verdaguer, música amb punxadiscos i servei de bar a la pista descoberta del Bugarai. Demà tindrà lloc a la mateixa pista la festa de l'escuma a 6:45 de la tarda, seguida de la sessió de música a 8:00 a càrrec de DJ Rubén, que amanirà l'organització per parar taules abans del sopar popular a 10:00 de la nit. Una trobada que s'allargarà fins a 3:45 de la nit amb actuacions musicals de Marcela Verder, Aladrox i Gamba Qui Pugui. Totes les activitats es faran a la pista descoberta del Parc del Bugarai. I demà també continuaran les festes dels barris amb l'urbanització dels Saulons. A 11:15, la pista esportiva de Saulons rebrà participants de la jornada amb activitats per totes les edats, com un paracaigudes gegant. A 12:15, hi haurà un puzzle comunitari, 2 hores més tard una partida de bolos i llançament de plats amb nata. A 3:00 es farà un bingo musical amb premis, 1 hora i 30 minuts més tard, guerra d'aigua i fotografia final. Una celebració feta perquè participi tothom. Després de la nit d'ahir al restaurant Robert de Nola, on actuava la Swing Collective Big Band, la música continua sonant dins el programa d'actes del Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. Aquest cap de setmana, al restaurant El Paturrat sonaran les versions acústiques d'Anna Dries i Núria Coromines. Demà a 9:00, el duet calderí actuarà al restaurant del Centre Històric. La iniciativa, impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, s'allargarà fins al 15 d'agost. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable amb domini de sol després d'alguns núvols baixos a primera hora. No s'espera pluja i les temperatures aniran dels 20 graus de mínima als 34 de màxima, amb ambient calorós i vent fluix de component variable. De cara al cap de setmana continuarà el temps estable i assolellat, sense risc de precipitacions. Les temperatures es mantindran similars, amb mínimes de 22 graus i màximes de 32. Tot i aquest lleuger descens respecte als darrers dies, la baixa humitat manté elevat el risc d'incendis. Caldes de Montbui continua en fase 3 del Pla Alfa amb un perill d'incendi molt alt. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llambarda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir es va celebrar el ple ordinari de juliol, una celebració amb menys d'una desena de punts a l'ordre del dia. Entre les aprovacions més destacades es troben els dos dies festius locals per l'any vinent. La proposta ha estat el dilluns 17 de maig per la segona Pasqua i el dilluns 11 d'octubre per la Festa Major. També es va debatre l'aprovació d'un conveni amb altres ajuntaments sobre el pla Corresponsables, un programa que ajuda famílies a conciliar la feina i la cura dels fills oferint extraescolars o suport. Entre altres, es va aprovar el conveni amb l'Agència d'Habitatge per a la gestió d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial, un programa de la Generalitat de Catalunya i finançat pel fons Next Generation. Un ple que va començar força mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista Cadarina, l'ADENC i el grup de pagesia de Caldes es van concentrar i xiular contra el plàter, finalment per entrar al ple municipal recolzant la moció contra el plàter. Ara Caldes ha reclamat un pla municipal d'estiu per adaptar Caldes a la calor i reforçar l'activitat al municipi. El partit ha proposat combinar mesures d'adaptació al canvi climàtic amb una programació cultural, esportiva i de lleure que dinamitzi tots els barris durant els mesos més calorosos. Una iniciativa que, tal com assegura en el comunicat emès, vol permetre continuar gaudint del poble tot i la calor. Per fer-ho, proposen l'ampliació dels espais d'ombra natural, campanyes específiques de prevenció per a persones vulnerables, la renaturalització dels espais públics i el reforç de la xarxa de refugis climàtics. Des de l'agrupació política entenen que ara mateix la infraestructura no és possible, però, tot i això, recomanen alternatives més assequibles com jocs d'aigua. I és que ara Caldes no és l'únic partit que proposa mesures per fer front a la calor. Els comuns del municipi han creat un formulari de signatures per reclamar un parc amb jocs d'aigua com els que tenen els municipis veïns. Un equipament públic que, com diuen en el comunicat, serveix per refrescar-se, jugar i gaudir de l'estiu sense haver de pagar ni dependre de piscines privades. Avui comença la festa del barri del Bulgarai. De 8 a 2 de la nit hi haurà un tardeo amb la penya Verdaguer, música amb punxadiscos i servei de bar a la pista descoberta del Bugarai. Demà tindrà lloc a la mateixa pista la festa de l'escuma a 6:45 de la tarda, seguida de la sessió de música a 8:00 a càrrec de DJ Rubén, que amanirà l'organització per preparar taules abans del sopar popular a 10:00 de la nit. Una trobada que s'allargarà fins a 3:45 de la nit amb actuacions musicals de Marcia Laverdé, Aladrox i Gamba Qui Pugui. Totes les activitats es faran a la pista descoberta del Parc del Bugarai. I demà també continuaran les festes dels barris amb l'urbanització dels Saulons. A 11:15, la pista esportiva de Saulons rebrà participants de la jornada amb activitats per totes les edats, com un paracaigudes gegant. A 12:15 hi haurà un puzzle comunitari, 2 hores més tard una partida de bolos i llançament de plats amb nata. A 3:00 es farà un bingo musical amb premis, 1 hora i 30 minuts més tard, guerra d'aigua i fotografia final. Una celebració feta perquè participi tothom. Després de la nit d'ahir al restaurant Robert de Nola, on actuava la Swing Collective Big Band, la música continua sonant dins el programa d'actes del Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. Aquest cap de setmana, al restaurant El Paturrat sonaran les versions acústiques d'Anna Dries i Núria Coromines. Demà a 9:00, el duet calderí actuarà al restaurant del Centre Històric. La iniciativa, impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, s'allargarà fins al 15 d'agost. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable amb domini de sol després d'alguns núvols baixos a primera hora. No s'espera pluja i les temperatures aniran dels 20 graus de mínima als 34 de màxima, amb ambient calorós i vent fluix de component variable. De cara al cap de setmana continuarà el temps estable i assolellat, sense risc de precipitacions. Les temperatures es mantindran similars, amb mínimes de 22 graus i màximes de 32. Tot i aquest lleuger descens respecte als darrers dies, la baixa humitat manté elevat el risc d'incendis. Caldes de Montbui continua en fase 3 del Pla Alfa amb un perill d'incendi molt alt. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
2: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir es va celebrar el ple ordinari de juliol, una celebració amb menys d'una desena de punts a l'ordre del dia. Entre les aprovacions més destacades es troben els dos dies festius locals per l'any vinent. La proposta ha estat el dilluns 17 de maig per la segona Pasqua i el dilluns 11 d'octubre per la Festa Major. També es va debatre l'aprovació d'un conveni amb altres ajuntaments sobre el pla Corresponsables, un programa que ajuda famílies a conciliar la feina i la cura dels fills oferint extraescolars o suport. Entre altres, es va aprovar el conveni amb l'Agència d'Habitatge per a la gestió d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial, un programa de la Generalitat de Catalunya i finançat pel fons Next Generation. Un ple que va començar força mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista Cadarina, l'ADENC i el grup de pagesia de Caldes es van concentrar i xiular contra el Plàter, finalment per entrar al ple municipal recolzant la moció contra el Plàter. Ara, Caldes ha reclamat un pla municipal d'estiu per adaptar Caldes a la calor i reforçar l'activitat al municipi. El partit ha proposat combinar mesures d'adaptació al canvi climàtic amb una programació cultural, esportiva i de lleure que dinamitzi tots els barris durant els mesos més calorosos. Una iniciativa que, tal com assegura en el comunicat emès, vol permetre continuar gaudint del poble tot i la calor. Per fer-ho, proposen l'ampliació dels espais d'ombra natural, campanyes específiques de prevenció per a persones vulnerables, la renaturalització dels espais públics i el reforç de la xarxa de refugis climàtics. Des de l'agrupació política entenen que ara mateix la infraestructura no és possible, però, tot i això, recomanen alternatives més assequibles com jocs d'aigua. I és que ara Caldes no és l'únic partit que proposa mesures per fer front a la calor. Els comuns del municipi han creat un formulari de signatures per reclamar un parc amb jocs d'aigua com els que tenen els municipis veïns. Un equipament públic que, com diuen en el comunicat, serveix per refrescar-se, jugar i gaudir de l'estiu sense haver de pagar ni dependre de piscines privades. Avui comença la festa del barri del Bulgarai. De 8 a 2 de la nit hi haurà un tardeo amb la penya Verdaguer, música amb punxadiscos i servei de bar a la pista descoberta del Bugarai. Demà tindrà lloc a la mateixa pista la festa de l'escuma a 6:45 de la tarda, seguida de la sessió de música a 8:00 a càrrec de DJ Rubén, que amanirà l'organització per preparar taules abans del sopar popular a 10:00 de la nit. Una trobada que s'allargarà fins a 2:45 de la nit amb actuacions musicals de Marcela Verdé, Aladrox i Gamba Qui Pugui. Totes les activitats es faran a la pista descoberta del Parc del Bugarai. I demà també continuaran les festes dels barris amb l'urbanització dels Saulons. A 10:45, la pista esportiva de Saulons rebrà participants de la jornada amb activitats per totes les edats, com paracaigudes gegant. A 11:45 hi haurà un puzzle comunitari, 2 hores més tard una partida de bolos i llançament de plats amb nata. A 3:00 es farà un bingo musical amb premis, 1 hora i 30 minuts més tard, guerra d'aigua i fotografia final. Una celebració feta perquè participi tothom. Després de la nit d'ahir al restaurant Robert de Nola, on actuava la Swing Collective Big Band, la música continua sonant dins el programa d'actes del Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. Aquest cap de setmana, al restaurant El Paturrat sonaran les versions acústiques d'Anna Trias i Núria Coromines. Demà a 9:00, el duet calderí actuarà al restaurant del Centre Històric. La iniciativa, impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, s'allargarà fins al 15 d'agost. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable amb domini de sol després d'alguns núvols baixos a primera hora. No s'espera pluja i les temperatures aniran dels 20 graus de mínima als 34 de màxima, amb ambient calorós i vent fluix de component variable. De cara al cap de setmana continuarà el temps estable i assolellat, sense risc de precipitacions. Les temperatures es mantindran similars, amb mínimes de 22 graus i màximes de 32. Tot i aquest lleuger descens respecte als darrers dies, la baixa humitat manté elevat el risc d'incendis. Caldes de Montbui continua en fase 3 del Pla Alfa amb un perill d'incendi molt alt. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: InfoCaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és divendres 24 de juliol i obrim l'informatiu amb el ple municipal de juliol. Un ple que va donar molt a parlar després de l'aprovació d'urgència sobre el punt d'al·legacions sobre el Plàter. Més d'un centenar d'assistents es va reunir en una sessió d'unes dues hores i mitja on el tema principal va ser el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya que ha elaborat la Generalitat de Catalunya. Un projecte que ha generat un important rebuig en molts municipis per l'afectació de terrenys que preveu, que en molts casos són espais forestals de conreu o protegits. De fet, diverses entitats ecologistes, com el grup de pagesia de Caldes, les associacions de veïns i diverses formacions polítiques, van mostrar el seu rebuig. D'altra banda, en el ple es van aprovar tots els punts del dia. Entre els temes d'avui, a més, també trobem la nova prefectura de la policia local, que s'allargarà fins al març de 2027 i que seguirà activa en la antic equipament fins que es faci el nou trasllat a l'edifici. Finalment, també destacarem l'ocupació turística dels establiments de Caldes com el Termes Victòria, el Broquetes i el càmping El Pasqualet. Ara repassem tot plegat abans, però com sempre fem un cop d'ull als titulars. Ahir es va celebrar el ple ordinari de juliol, una celebració amb menys d'una desena de punts a l'ordre del dia. Entre les aprovacions més destacades es troben els dos dies festius locals per l'any vinent, també que es va debatre l'aprovació d'un conveni amb altres ajuntaments sobre el pla corresponsables i finalment es va aprovar el conveni amb l'Agència de l'Habitatge per a la gestió d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial, a banda de la licitació de la nova empresa que finalitzarà les obres de la deixalleria. Un ple que va començar força mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista calderina, l'ADENC i el grup de pagesia de Caldes es van concentrar i xiular contra el Plàter per finalment entrar al ple municipal recolzant la moció contra el Plàter i allargant el torn de precs i preguntes fins a dues hores. Aquesta setmana han començat les obres de la segona fase de la prefectura de la policia local. L'empresa licitadora va iniciar dimarts l'enderroc de part de l'entrada de l'actual edifici, on s'hi han de construir els vestuaris i la nova plaça. La previsió és que el març de 2027 es pugui fer el trasllat al nou edifici. Per tant, les obres d'aquesta segona fase tenen una durada prevista de 8 mesos. Mentrestant, l'edifici antic segueix operatiu per al ciutadà. Ara Caldes reclama un pla municipal d'estiu per adaptar Caldes a la calor i a la vegada també demana reforçar l'oferta d'activitats al municipi durant l'estiu. El partit ha proposat combinar mesures d'adaptació al canvi climàtic amb una programació cultural, esportiva i de lleure que dinamitzi tots els barris durant els mesos més calorosos. Una iniciativa que, igual que Comuns, asseguren que en un comunicat ha de permetre continuar gaudint del poble tot i la calor. L'ocupació turística a Caldes aquest estiu fregarà el 100%. De fet, en alguns casos s'haurà de penjar el cartell de complet. Els establiments turístics, com el Termes Victòria, el Balneari Broquetes o el càmping El Pasqualet, asseguren que preveuen una bona arribada de turistes al llarg d'aquest estiu. Des de finals de maig han començat a notar un increment de les reserves i de l'arribada de turistes, però també destaquen que aquesta tendència s'ha vist afectada negativament per l'incendi de principis de juliol i la posterior cancel·lació de les caldes. La plaça Neus Català té un nou mural. L'Espai de Memòria de Caldes ha incorporat una nova obra de l'artista Roc Black Block dins el projecte Murs de Bitàcula. El mural s'inspira en una fotografia d'Antoni Campanyà que retrata un grup de voluntaris de Caldes abans de marxar al front d'Aragó l'estiu de 1936. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable amb domini de sol després d'alguns núvols baixos a primera hora. No s'espera cap pluja i les temperatures aniran dels 20 graus de mínima als 34 de màxima, amb ambient calorós i vent fluix de component variable. De cara al cap de setmana continuarà el temps estable i assolellat, sense risc de precipitacions. Les temperatures es mantindran similars amb mínimes de 22 graus i màximes de 32. Tot i aquest lleuger descens respecte als darrers dies, la baixa humitat manté elevat a risc d'incendi. Caldes de Montbui continua en fase 3 del Pla Alfa, amb un perill molt alt d'incendi.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: El ple ordinari del mes de juliol s'ha convertit en el més encès i més multitudinari d'aquesta legislatura. Una sessió que havia de ser aparentment tranquil·la i de tràmit per l'ordre del dia inicial es va acabar convertint en un dels plens més moguts, amb més presència de públic i amb insults, atacs i interrupcions constants. Una sala de plens plena a vessar, amb més d'un centenar d'assistents que va durar unes 2 hores i mitja. Una sessió que en bona part es va centrar en el debat al voltant del Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya que ha elaborat la Generalitat de Catalunya, una eina que ha de servir per gestionar i planificar el desplegament de les energies renovables al país durant els propers anys. Un projecte que ha generat un important rebuig en molts municipis per l'afectació de terrenys que preveu que en molts casos són espais forestals de conreu o protegits. En el cas de Caldes, el Plater calcula una afectació d'un 22% de la superfície del municipi, uns espais que el projecte habilita per a poder concentrar i instal·lar plaques fotovoltaiques o molins aerogeneradors. En concret, el municipi, el Pla, obre la porta a instal·lar molins de vent al peu del Farell i marca diferents espais del terme municipal on s'hi poden construir plaques solars. Aquesta afectació és el que ha fet encendre els ànims de diverses entitats ecologistes, però també del grup de pagesia, associacions de veïns i a rebuig de diverses formacions polítiques. Això va fer que el Pla es discutissin dues mocions diferents que es van presentar per urgència amb arguments diferents. D'una banda, Esquerra i el PSC van presentar una moció que defensava presentar unes al·legacions concretes contra el Pla, una proposta que es va aprovar amb els vots a favor de regidors d'Esquerra, el PSC i el PP, i els vots en contra de representants de Caldes i de Junts. L'altra moció la va presentar Junts i Ara Caldes. Va rebutjar el Pla i en el text directament qüestionen l'assignació inicial de potència del Pla i la reserva de terrenys prevista. Una proposta, en aquest sentit, que va comptar amb els vots favorables de regidors d'Ara Caldes i de Junts, i també dels d'Esquerra, i l'abstenció de regidors del PSC i del PP. La primera de les mocions, la que presentava Esquerra amb el suport del PSC, va ser la que va generar més debat. Exposa les al·legacions que l'Ajuntament presentarà el Pla. Entre d'altres, demana flexibilitzar la implantació i fer obligatori que s'aprofitin totes les cobertes d'edificis per instal·lar plaques abans de construir-ne de noves. Així ho exposava el regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Jordi Martín.
2: La primera és demanar als regidors del Pla, demanar a la Generalitat augmentar o flexibilitzar alguns dels paràmetres urbanístics dels POMs, per exemple, el que fa referència a ocupació i edificabilitat en parcel·les de polígons industrials i de zones comercials, permetent elements auxiliars tipus pèrgola fotovoltaica sobre els aparcaments. Aquesta és una mancança i que, si fos possible, és molt probable que moltes empreses tirarien endavant i posarien aquestes pèrgoles. La segona proposta fa referència a fer obligatòria la col·locació d'instal·lacions fotovoltaiques en les cobertes de tots els edificis de nova planta.
1: Unes peticions que també passen per demanar que part de l'energia generada amb aquestes noves instal·lacions es pugui fer servir per incrementar la potència de la CEL, la comunitat energètica local. Les al·legacions, però, també van cap a una altra línia. Segons el regidor Jordi Martín, també proposen canvis en les ubicacions per reduir la distància amb els centres de consum energètic i concentrar-les en menys espai, i així reduir l'impacte al territori.
2: Malauradament, la proposta del Plater a Caldes de Montbui no discrimina entre els sòls d'especial protecció agrícola i els d'especial protecció forestal. La demanda del Plater de generació en aquests sòls és de 22 megawatts. Nosaltres, des de l'Ajuntament, proposem concentrar aquest sòl no urbà reservat en dues zones. Són llocs on ja hi ha o ja hi haurà properament instal·lacions fotovoltaiques, per tant, creiem oportú que de les 100 ubicacions, més de 100 ubicacions que el Plater proposa en el nostre municipi, es concentrin, tot en comptes de 100, passar a dues. A dues en zones on ja la pròpia Generalitat ha aprovat instal·lacions.
1: La líder del PSC, Carla Millán, va defensar la presentació de les esmenes i va recordar que el pla és només una proposta inicial. Va defensar la feina feta des del govern i des de l'ICAEN, alhora en redactar el projecte i la necessitat d'un pla d'aquestes característiques per avançar a la transició energètica. en aquest sentit, va reiterar que el pla és només una primera proposta i que en cap cas vol dir que això es tradueixi en expropiacions o implantacions immediates de plaques fotovoltaiques o aerogeneradors. Millán va defensar l'esmena que han presentat a les al·legacions.
3: L'al·legació que hem intentat fer o l'esmena que vam fer i que se'ns ha acceptat és el fet de que si aquestes instal·lacions no estan fetes per empreses privades i qui les impulsa són comunitats energètiques ciutadanes sense ànim de lucre i per tant entenem que aquesta energia anirà directament a rebre-la a la ciutadania sense cap tipus d'ànim de lucre, entenem que no caldria fer un pagament d'un cànon a l'àmbit municipal perquè el bé d'interès públic ja estaria més que saldat, no? Doncs entenem que ja es compleix prou aquest bé d'interès públic i per aquí anava la intervenció precisament o l'esmena a les al·legacions presentades que hem fet en el nostre cas.
1: Per la seva banda, des d'Ara Caldes van criticar que l'Ajuntament doni per bo la proposta inicial i que les al·legacions no rebutgessin l'assignació de partida que preveu el pla. Joan Duran, líder d'Ara Caldes, criticava que les al·legacions que es presenten des de l'Ajuntament no s'han acordat amb la resta de formacions ni amb la ciutadania.
2: Des d'Ara Caldes pensem que aquestes al·legacions haurien de ser en nom del poble de Caldes, de tot el poble. Amb qui s'ha consensuat aquesta proposta? A nosaltres no ens consta en cap moment que s'hagi mantingut un procés d'informació i diàleg amb totes les persones propietàries afectades, amb la pagesia, amb les entitats, ni amb el conjunt de la ciutadania. O anem equivocats? I precisament aquesta és una de les principals mancances que volem denunciar avui. Quan fa que s'estan treballant aquestes al·legacions i ni els grups municipals d'aquest consistori hem tingut la possibilitat de participar-hi, o si més no, de ser informats?
1: En aquest sentit, Duran també va lamentar que la proposta de la Generalitat s'imposi i que el municipi s'hagi d'adaptar. I és per això que demana que en una qüestió com aquesta el que s'ha d'adaptar al territori és el plàter i no al revés.
2: Nosaltres no estem en contra de la transició energètica. De fet, a la moció que conjuntament amb Junts per Caldes hem liderat i que es defensarà després, això ho deixem molt i molt clar. Però el que sí que defensem és una transició energètica planificada, participada i territorialment justa. I això el Plater no ho fa. La diferència és clara. Les al·legacions que assumeixen el Plater, i intenten adaptar-hi Caldes. El nostre punt de vista és que primer cal revisar el Plater abans que Caldes s'hi hagi d'adaptar. Gràcies.
1: Des de Junts també es van oposar frontalment a la proposta d'al·legacions presentades pel seu soci de govern. De fet, va ser la primera vegada d'aquesta legislatura que Junts va votar en contra d'una proposta feta per Esquerra, amb qui, recordem, tenen un pacte de govern. La segona tinenta d'alcaldia i la regidora d'Agricultura i de Promoció Econòmica va retreure a l'Ajuntament que presenti unes al·legacions sense oposar-se frontalment a la proposta inicial de la Generalitat.
4: Reconeixem que el document aquest que ens presenten conté aportacions interessants. Impulsar les plaques solars a les cobertes, facilitar pèrgoles fotovoltaiques als aparcaments, fomentar les comunitats energètiques, soterrar les línies d'evacuació, reclamar el retorn econòmic i energètic per al municipi. Però el problema és el punt de partida. Aquestes al·legacions accepten com a donada la potència que el Plater atribueix a Caldes. I a partir d'aquí es proposa, com a exemple, concentrar-la en dos llocs. Concentrar en 36 hectàrees fins gairebé 18 megawatts, amb zones que ara hi tenim un megawatt i un projecte de 2,5.
1: En aquest sentit, Xalabarder reclama a la Generalitat que abans de començar a dibuixar i pintar el mapa amb les instal·lacions fotovoltaiques i aerogeneradors, abans cal que es justifiqui per què ha decidit fer l'afectació de terrenys i amb quins criteris s'ha designat la potència energètica que ha de generar Caldes.
4: Des de Junts per Caldes creiem que l'ordre ha de ser exactament el contrari. Primer, la Generalitat ha de justificar per què atribueix aquesta potència a Caldes i amb quins criteris comparables i equitatius ho ha fet. Segon, s'ha d'analitzar de manera exhaustiva, i realista tot el potencial de les cobertes, els polígons, els aparcaments, els equipaments i els espais ja transformats a Caldes.
1: Finalment, el líder del PP, Francisco Javier Suárez, va recordar que tot just s'estan presentant les primeres al·legacions del projecte i que encara falta molt recorregut perquè aquest pla es concreti. Tot i així, va retreure a l'alcalde que no s'hagi fet un treball de consens des de l'Ajuntament a l'hora de treballar conjuntament amb les... No, conjuntament les al·legacions, perdó.
5: Que aquestes al·legacions la Generalitat les acceptarà o no, i tenen que tornar una altra vegada a la pel·lícula. Jo crec que aquí estem corrent més que com Fórmula 1. Crec que tenim que donar pas, que treballem conjuntament i que al final es prengui la decisió que tingui que prendre. Jo no crec que ningú d'aquí que estem en aquest plenari tingui intenció de destrossar Caldes en cap sentit, no? Ara bé, una cosa li tiraré de les orelles, si m'ho permet, que no hàgim treballat tots junts amb aquestes al·legacions per saber l'opinió d'un, l'opinió de l'altre i al final tancar un pacte totalment d'acord.
1: L'alcalde Isidre Pineda va admetre que la idea del Plater és bona, però que la Generalitat no ha actuat correctament perquè ha tirat pel dret sense buscar el consens del territori. I en aquest sentit, l'alcalde es va obrir a fer un procés més participatiu en el futur d'aquesta qüestió.
6: El Plater podia ser una bona idea, com a país tots estarem d'acord que probablement no volem dependre de les nuclears, però crec que la Generalitat ha afectat massa terreny i a més ho ha fet sense comptar amb el consens dels municipis. I aquí és on també m'obro a poder treballar més participació ciutadana, més participació política en un tema que és molt tècnic i complex. El resum d'aquestes al·legacions, que jo crec que són importants i necessàries, perquè si no es presenten al·legacions sense temps i forma del que demana la Generalitat, el risc que pot comportar per Caldes de Montbui és que la Generalitat mantingui les afectacions al Plater tal i com ha contemplat.
1: Una sessió plenària que va fer evident la diferència que en aquest punt tenen els dos socis de govern. Durant les seves intervencions, la regidora de Junts i segona tinenta d'alcaldia va retreure a Esquerra els seus socis de govern actual que votessin una cosa al Consell Comarcal i el ple de l'Ajuntament fessin una cosa diferent, una actuació que va rebutjar l'alcalde Isidre Pineda.
6: Com que la regidora Xalabardé s'hi ha referit, miri, li recordo a la segona tinenta d'alcaldia que la moció que es va presentar ahir al Consell Comarcal tenia el títol de moció per a la presentació d'al·legacions, moció per a la presentació d'al·legacions per part del Consell Comarcal al Plater, per la presentació d'al·legacions, que és exactament el que hem fet al ple d'avui, perquè si no presentàvem al·legacions donàvem en forma, com demana la Generalitat, donàvem per bo el 100% del Plater que presentava el govern. I nosaltres hem fet una proposta. Si volen presentar al·legacions a la seva manera, poden fer-ho. Però com ho ha dit dues vegades, moció per la presentació d'al·legacions.
1: Un debat que va tenir molts moments de tensió. De fet, en diverses ocasions es van aplaudir algunes de les intervencions, mentre que en altres moments el públic assistent va rebutjar-ne d'altres. Una sessió que en diversos moments va requerir la intervenció de l'alcalde Isidre Pineda per controlar el debat.
2: El Plater és una figura d'ordenació territorial, un instrument de planejament que està per sobre dels POMs. Això és molt important.
6: Si us plau, demanaré ordre al ple. Estem al ple municipal on els regidors i regidores electes del nostre consistori podran exposar les seves visions, podrem fer un debat, podrem votar, i així és com funciona la democràcia. Sí que els demanaria, si us plau, així és com... Aquí és on els demanaria, si us plau, que tinguin respecte pels regidors electes, siguin del color polític que siguin, perquè puguin exposar les seves opinions.
1: De fet, el ple es va anar encenent fins al punt que en el torn de precs i preguntes el debat es va descontrolar i l'alcalde va haver d'aturar el ple davant dels crits i les interrupcions per part del públic assistent, en especial en el torn de preguntes, quan molts veïns van qüestionar que l'Ajuntament no mantenia les franges de seguretat a les urbanitzacions.
2: En principi tenim uns tècnics que vetllen per la correcta execució d'aquestes franges. Jo, perdoni...
7: Sisplau, els demano, sisplau, que no... Sisplau, els demano... Sisplau, els demano silenci... Bé, si segueixen així, tancarem aquí el ple municipal. Sisplau, tanquem el ple. Doncs... Senyores i senyors, dono el ple per acabat perquè no podem mantenir el nostre exercici si segueixen amb això.
1: Una sessió, la darrera abans de l'estiu, que va acabar passats quarts de 10 de la nit. Aquest dimecres, durant el ple del Consell Comarcal, també es va debatre sobre el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya. I és que, al igual que ahir, al ple a Caldes, a Granollers es va presentar amb urgència una proposta del grup comarcal de Junts per Catalunya per formular 6 al·legacions al Plàter. Les al·legacions plantegen diverses consideracions sobre la implantació de les energies renovables i el seu impacte al territori, al igual que a Caldes. Entre altres qüestions, reclamen reforçar la protecció del sòl agrari i prioritzar la instal·lació de projectes en cobertes i espais ja transformats, incorporar mecanismes de retorn local als municipis que acullen instal·lacions energètiques i millorar la planificació de les infraestructures de distribució i evacuació de l'energia. Aquesta proposta va quedar aprovada favorablement per Junts i Esquerra, a diferència dels vots contraris dels Comuns i PSC, una participació en la qual el Partit Popular es va abstenir i la CUP no hi va assistir.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.

0: Precisament just abans del ple es va convocar una protesta davant de l'Ajuntament per fer palès el malestar davant d'aquest projecte. El grup de pagesia de Cades, la palanca ecologista Cadarina i l'associació ecologista ADENC van convocar una manifestació a la que hi van participar prop d'un centenar de persones. La mobilització tenia com a objectiu mostrar rebuig al pla territorial sectorial per a la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica i reclamar una transició energètica justa, democràtica i respectuosa amb el territori. Durant la concentració es va llegir un manifest i posteriorment es va fer una xiulada contra el plàter. Aquestes organitzacions asseguren que, segons la documentació del pla, el 22,5% del terme municipal de Caldes es considera apte per a les instal·lacions de producció eòlica elèctrica fotovoltaica sobre el sòl. Aquesta afectació inclou més de 370 hectàrees forestals i 300 hectàrees de conreus. Per això, els convocants asseguren que el desplegament del plàter provocaria un impacte enorme sobre la natura i la pagesia de Rodal de Caldes. Desapareixerien alzinars, pinedes i camps substituïts per grans extensions de plaques solars propietat d'empreses extractives. En el manifest asseguren que el pla obriria la porta a expropiar-se terres a la pagesia amb la justificació de l'interès general. Per a tot plegat, les entitats convocants defensen la necessitat de desplegar energies renovables, però reclamen que es prioritzi la instal·lació de plaques solars a teulades i espais urbanitzats i que s'impulsi la reducció del consum i l'eficiència energètica.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Més enllà del plàter, el ple de juliol celebrat ahir va aprovar per unanimitat dels dies festius de l'any vinent, el dilluns de Pasqua, 17 de maig de 2027, i el dilluns de Festa Major, l'11 d'octubre de 2027. La segona qüestió va ser el conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments pel desplegament del Pla Corresponsables, un programa que va ser aprovat per unanimitat i que tracta d'ajudar a famílies a conciliar la feina i la cura dels fills, oferint extraescolars o suport. Així ho va explicar la regidora d'Igualtat, Feminisme, LGTBI+, i Famílies, entre d'altres,

0: comença a estar doncs, ocupant-se de la seva mainada i dels seus infants.
1: Entre altres punts del ple, es va aprovar per unanimitat el conveni amb l'Agència d'Habitatge per a la gestió d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial, un programa de la Generalitat de Catalunya i finançat pels fons Next Generation. La regidora d'Habitatge, Núria Carné, va explicar com funciona exactament.
2: Explicar-los una mica en context, doncs que des de l'any 2021 es va fer aquest primer conveni amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya pel que fa a l'Oficina de Rehabilitació Municipal. Ara fa un any, el 24 de juliol del 25, es va fer la primera addenda i avui el que fem és aprovar la segona addenda. M'agradaria explicar, i aprofitant que avui tenim tant públic, també en què consisteix aquesta oficina. No? És una oficina que ajuda la relació a demanar ajudes per la rehabilitació. És una finestreta única que ajuda a coordinar, a informar, a assessorar i a facilitar la gestió dels ajuts i la prestació dels serveis.
1: Seguidament es va votar a favor de la continuïtat de les obres de l'Institut Escola Calderí, unes obres que un cop han retirat dels barracons només queda pendent la construcció de la pista poliesportiva exterior, a més de transmetre que les obres de Can Rius avancen favorablement, unes construccions que se sumen al 6è punt, amb motiu de la cessió de l'espai públic per al Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, un punt que es va aprovar i que incorporarà una nova empresa encarregada de finalitzar les obres de la deixalleria després de la fallida de l'anterior empresa licitadora.
3: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: Aquesta setmana han començat les obres de la segona fase de la prefectura de la policia local. L'empresa licitadora va iniciar dimarts l'enderroc de part de l'entrada de l'actual edifici on s'hi han de construir els vestuaris i la nova plaça. La previsió és que al març de 2027 es pugui fer el trasllat del nou edifici. Per tant, les obres d'aquesta segona fase tenen una durada prevista de 8 mesos. Mentrestant, l'edifici antic segueix operatiu per al ciutadà. Tot i que el nou edifici ja fa mesos que està construït, no es pot fer el trasllat dels serveis fins que les noves instal·lacions no disposin dels vestuaris i es faci l'enderroc dels antics magatzems policials. Un cop fet aquests treballs, sí que s'efectuarà el trasllat al nou edifici. Així ho ha explicat l'alcalde Isidre Pineda durant l'inici de les obres de la segona fase.
4: El moment capdalt serà el moment en què fem el trasllat cap a la prefectura nova, quan ja s'hagin construït els vestidors, precisament, i s'hagi acabat tota la fase d'enderroc de la part dels antics magatzems, i llavors doncs, farem el trasllat precisament a la prefectura nova i ja començarà a entrar en funcionament i acabarem de fer l'enderroc de la prefectura antiga. A més, la policia és un servei que funciona 365 dies, les 24 hores, d'aquí la complexitat de poder fer aquestes obres i el fet de necessitar fer-ho en dues fases, però bé, comencem i estem contents de que doncs, això arranqui.
1: Unes obres que tenen un volum econòmic destacable amb més de 700.000 euros, un pressupost finançat principalment a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC. L'actual edifici havia quedat completament obsolet. L'última vegada que s'hi van fer obres va ser fa 25 anys. Des de llavors, la plantilla policial ha crescut fins als 30 treballadors i des de la policia asseguren que s'ha arribat a un punt que és gairebé impossible treballar en un espai tan limitat. Així ho ha explicat el cap de la policia local, Josep Manel López.
5: El cos ara està treballant en una antiga casa del poble des de l'any 1995 i el 2000 se li va fer una gran reforma intentant habilitar-la com a espai de treball, oficines i prefectura. Tot i així continuem estant en una casa, com es pot veure per fora, i us podeu imaginar per dins, que a més ha quedat desfasada pel nombre de policies i per les funcions que fem, que han augmentat en la seva complexitat, sobretot des del punt de vista burocràtic i d'administració. Llavors, la nova prefectura de policia, a banda de tenir molts més metres quadrats, és a dir, ser molt més habitable, està pensada funcionalment perquè treballi una policia. És a dir, vam tenir la sort de que ens van permetre en el seu dia opinar, donar opinió sobre les nostres necessitats i ara s'ajusta molt al que necessitem per treballar. Simplement amb el mateix esforç i el mateix personal, el nostre rendiment serà més gran.
1: L'espai que ara ocupa l'edifici, després d'enderrocar-se, es convertirà en un parc infantil de temàtica policial i de cossos de seguretat.
3: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Ara Caldes reclama un pla municipal d'estiu per adaptar Caldes a la calor i a la vegada també demana reforçar l'oferta d'activitats al municipi durant

0: l'estiu. El partit ha proposat combinar mesures d'adaptació al canvi climàtic amb una programació cultural, esportiva i de lleure que dinamitzi tots els barris durant els mesos més calorosos. Una iniciativa que, tal com asseguren en un comunicat, ha de permetre continuar gaudint del poble, tot i la calor. Per fer-ho possible, des de la formació proposen l'ampliació dels espais d'ombra natural, campanyes específiques de prevenció de cops de calor per a persones vulnerables, la renaturalització dels espais públics i el reforç de la xarxa de refugis climàtics. Des de l'agrupació política entenen que ara mateix la infraestructura no és possible, però, tot i això, recomanen alternatives més assequibles com jocs d'aigua. I és que ara Caldes no és l'únic partit que aquesta setmana ha demanat mesures concretes per fer front a la calor. Els comuns de Caldes han iniciat una recollida de signatures per reclamar que el municipi disposi d'un parc de jocs amb aigua com els que tenen altres localitats de l'entorn, un equipament públic que, com defensen, ha de servir per refrescar-se, jugar i gaudir de l'estiu sense haver de pagar ni dependre de piscines privades.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: L'ocupació turística a Caldes aquest estiu fregarà el 100%. De fet, en alguns casos s'haurà de penjar el cartell de complet. Els establiments turístics com el Termes Victòria, el Balneari Broquetes o el càmping al Pasqualet asseguren que preveuen una bona arribada de turistes al llarg d'aquest estiu. Des de finals de maig han començat a notar un increment de les reserves i de l'arribada de turistes, però també destaquen que aquesta tendència s'ha vist afectada negativament per l'incendi de principis de juliol i la posterior cancel·lació de l'Escaldàrium, tal com expressa la regidora de Turisme, Carme Germà, en declaracions a Ràdio Caldes.
2: Caldes de Montbui consolida aquest estiu les bones xifres d'ocupació turística. El turisme familiar de proximitat continua sent el principal perfil de visitant, que valora el termalisme, l'oferta museística, el contacte amb la natura i els esdeveniments diversos com ara el Festival Sonateca, que està tenint una gran acollida en aquesta segona edició. Les dades facilitades pels principals agents del sector confirmen la bona salut del turisme al municipi i apunten a la consolidació de Caldes com una destinació de referència. Tant els balnearis com el càmping mantenen aquest estiu uns nivells d'ocupació molt similars als de l'any passat.
0: Des del càmping al Pasqualet destaquen l'impacte positiu que ha tingut l'obertura de Sant Miquel del Fai, les festes locals del municipi, dels municipis del voltant i els casaments o competicions esportives a la zona. El seu turisme procedeix majoritàriament de la demarcació de Barcelona, tot i tenir de nacional i internacional. Aquest últim, el turista de fora del país, té un perfil predominant amb destinació a la natura, Barcelona o Montserrat. Són persones que escullen el càmping per la ubicació estratègica prop d'aquests destinacions. Així ha explicat la regidora de Turisme, Carme Germà, el perfil de turista i els seus gustos als micròfons d'aquesta casa.
2: El perfil dels visitants continua sent majoritàriament familiar i de proximitat, procedent de Barcelona i de la seva àrea d'influència, tot i que també es manté una presència destacada de visitants d'altres punts del país i d'estrangers, principalment francesos. Molts d'ells aprofiten l'estada a Caldes de Montbui per descobrir l'entorn i visitar altres indrets emblemàtics, com Barcelona o Montserrat. Des de la regidoria de Turisme continuem treballant conjuntament amb el sector per reforçar el posicionament del municipi com a destinació turística de qualitat durant tot l'any. Entre les línies de treball destaquem la promoció del patrimoni termal, històric i cultural, la potenciació dels espais naturals i les rutes de senderisme i cicloturisme, el suport als esdeveniments que generen activitat econòmica i turística o la col·laboració amb els establiments locals de cara a posar en valor la gastronomia de proximitat.
0: Pel que fa a les dades, des de finals de maig, els responsables del càmping al Pasqualet han obtingut una ocupació gairebé total en bungalows i mobile homes durant els caps de setmana, a diferència d'entre setmana que han ocupat tres quarts del càmping. De cara al mes d'agost, han omplert els bungalows i mobile homes, un increment que porten experimentant des de mitjans de juliol. Respecte a les tendències dels clients, han notat que reserven amb més antelació. El turisme de camper continua creixent i que la majoria de les reserves es formalitzen en Booking i WhatsApp. Des de l'hotel Termes Victòria asseguren que tenen una previsió d'ocupació molt similar a la de l'estiu passat, amb una clientela majoritàriament de tipus nacional i internacional que escullen Caldes per conèixer la capital i els voltants de la demarcació de Barcelona. Així ho ha expressat Joan Anglí, director del Termes Victòria, en declaracions a Ràdio Caldes.
3: L'estiu està tinguent un comportament molt, molt similar al de l'any passat i un mix de clients, diguéssim, que també seria similar al dels darrers estius, en el qual, tot i haver-hi una majoria de client nacional, doncs tenim força client internacional que fa estades doncs, més curtes, bé sigui perquè estan baixant cap a algun altre punt o bé perquè ens han agafat com a punt de referència per conèixer, doncs normalment, doncs, el que és Barcelona i els seus voltants.
0: Pel que fa a aquest estiu, el juliol han registrat nivells d'ocupació de fins al 75%, superior al que van registrar l'any passat. De cara a l'agost, no creuen que superi el nombre de clients de l'any passat, però s'hi preveuen arribar al 90% de l'ocupació. Recordant aquestes dades, que només són previsions perquè els últims anys cada vegada han de conviure més amb les reserves d'última hora. Així ho ha explicat el regidor del Termes Victòria, Joan Anglí, a Ràdio Caldes.
3: En quant a la previsió els pròxims mesos, els d'aquest estiu, en quant al juliol la previsió és una mica millor que la de l'estiu passat i ara mateix a l'agost estem amb una previsió una mica inferior. Més o menys, per posar números, el juliol acabarem amb unes ocupacions que voltaran al 70-75% i les ocupacions de l'agost esperem que estiguin entre al voltant del 90%. Sí que és cert que els últims anys una de les tendències que tenim és que les ocupacions i les reserves cada vegada més doncs, van arribant a última hora i amb estades cada cop més curtes. O sigui, el client que en reserva fa estades més de 2-3 nits, més que estades d'una setmana, hi ha més rotació, hi ha més clients i el període que hi ha des del moment que fan la reserva fins al moment que venen, doncs es va escurçant més.
0: Amb aquestes dades s'espera reforçar el turisme a la tardor per part de la regidoria de Turisme a través d'una nova campanya de promoció turística. Així ho expressa la regidora de la secció, Carme Germà, als micròfons d'aquesta casa.
2: En aquest sentit, estem preparant una nova campanya de promoció turística que es desplegarà aquesta tardor amb l'objectiu de continuar atraient visitants i reforçar la desestacionalitat de la que ens podem sentir particularment orgullosos.
0: Precisament, encara parlant de turisme, segons l'últim informe elaborat per la Turisme de la Diputació de Barcelona, l'any passat Caldes va rebre aproximadament uns 40.000 visitants. Segons aquest estudi, els banys públics de Caldes han rebut gairebé 30.000 visites i el Museu Termal hi ha més de 10.500. Tot i això, segons l'informe, l'any passat es van registrar un 5,7% menys de visitants als banys públics, mentre que en el cas del Museu Termal hi va augmentar un 3,7%.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
0: La plaça Neus Català té un nou mural. L'Espai de Memòria de Caldes ha incorporat una nova obra de l'artista Roc Black Block dins el projecte Murs de Pitàcula. El mural s'inspira en una fotografia d'Antoni Campanyà que retrata un grup de voluntaris de Caldes abans de marxar al front d'Aragó l'estiu de 1936, una pintura que es suma als elements de memòria democràtica del municipi en què també hi ha el monòlit de records a record dels calderins deportats als camps de concentració. És el segon mural que l'artista Roc Black Block té a Caldes. El primer el va pintar fa uns anys al mur de Can Rius en homenatge a l'Escaldarium.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Continuem ara amb la informació en format més breu. Caldes capta més de 20 milions d'euros del fons europeu Next Generation. El 9-9 ha publicat un mapa del Vallès Oriental amb les empreses o administracions públiques dels municipis més beneficiats per aquesta subvenció europea des de la seva creació. Entre els municipis del Vallès Oriental que més han rebut es troben Granollers, Montmeló i Mollet, seguits de Caldes de Montbui, la qual és una de les viles més petites amb l'impacte més gran, unes xifres que corresponen a més de 1.100 euros per calderí. La Generalitat situa en prop de 225 milions d'euros d'ajuts europeus recaptats per la comarca fins al 31 de març de 2026. I com sempre, a les portes del cap de setmana obrim també l'agenda cultural. El programa Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música, continua aquest cap de setmana amb noves propostes. Demà, al restaurant El Paturrat, sonaran les versions acústiques d'Anna Trias i Núria Coromines. A partir de les 9, el duet Calderí actuarà al restaurant del Centre Històric. La Sonateca és una iniciativa impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració que s'allargarà fins al 15 d'agost. Avui comença la festa del barri del Bugarai. De 8 a 2 de la nit hi haurà un tardeo amb la penya Verdaguer, música amb punxadiscos i servei de bar a la pista descoberta del Bugarai. Demà tindrà lloc a la mateixa pista la festa de l'escuma a 6:45 de la tarda, seguida de la sessió de música a les 8 a càrrec de DJ Rubén, que amanirà l'organització per parar taules abans del sopar popular a les 10 de la nit. Una trobada que s'allargarà fins a 2:45 de la nit amb actuacions musicals d'en Marc Xalabarder, i els Aladrocs i Gamba qui pugui. Totes les activitats es faran a la pista descoberta del Parc del Bugarai. I demà continuen les festes dels barris, en aquest cas amb la del barri dels Saulons. A 10:45, la pista esportiva de Saulons rebrà els participants de la jornada amb activitats per totes les edats, com un paracaigudes gegant. A 11:45 hi haurà un puzle comunitari, 2 hores més tard una partida de bolos i llançament de plats amb nata. I a les 3 es farà un bingo musical amb premis, 1:30 més tard, guerra d'aigua i fotografia final, una celebració feta perquè hi participi tothom. I després d'una setmana sense informació esportiva, farem un recopilatori sobre clubs i jugadors calderins. A Rec amb la Ser ja coneix el calendari de la pròxima temporada de l'Hockey Lliga. Després de comprar la plaça del filial de l'Igualada, el club calderí s'ha mantingut en primera divisió d'hoquei patins i obrirà la temporada amb la rebuda de l'Hockey Club Liceo el dissabte 31 d'octubre. Els actuals subcampions encara hauran d'esperar per venir a la Torre Roja perquè els calderins primer jugaran la Lliga Catalana, la primera competició oficial de la temporada. Una competició que serveix per posar a to als jugadors de Duarte Candami, que tot just està començant a perfilar una renovadíssima plantilla. El jugador del Club Hoquei Caldes, Aleix Sanón, continua guanyant el Campionat d'Europa Sub-17 amb la selecció espanyola. Després de passar com a segon de grup als quarts de final, ahir la selecció va guanyar Andorra i ara s'han plantat a semifinals del campionat. El calderí ha estat important a tots els partits, sortint d'inici en tots. De fet, el partit d'ahir al vespre va ficar 2 pilotes dins la porteria, acumulant 3 gols en tot el que porta de torneig. Avui els toca continuar marcant gols si volen arribar a la final. A 6:45 de la tarda juguen contra la selecció suïssa en un partit que decidirà qui passa a la final. Es podrà seguir en directe a través del web europe.worldscape.tv. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable amb predomini del sol, tot i que a primera hora hi haurà alguns intervals de núvols baixos que desapareixeran ràpidament. No s'esperen precipitacions en cap moment del dia. Les temperatures pujaran de manera progressiva fins a assolir una màxima de 34 graus durant les hores centrals de la jornada, mentre que la mínima s'ha situat al voltant dels 20 graus. L'ambient serà calorós, especialment al migdia i a la tarda, amb vent fluix de component variable. De cara al cap de setmana continuarà la mateixa situació de temps estable, amb domini del sol i sense risc de pluja. Les temperatures es mantindran molt similars, amb una mínima de 22 graus i una màxima de 32. Unes temperatures que, tot i a baixar respecte a aquesta setmana, han fet pujar el risc d'incendis degut a la baixada d'humitat segons Protecció Civil dificulta la situació. Caldes de Montbui està ara mateix en fase 3 del Pla Alfa, amb perill molt alt d'incendi.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui divendres 24 de juliol. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles, que s'haurien de destinar, això sí, a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat la proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
3: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
0: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
4: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donar òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
5: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions.
4: Un error en la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
0: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i desallotjar 10.000 persones.
4: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
0: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps aquí a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa, i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara, que es comencen a formar, acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
4: La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Curtuz.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
7: Partit a porta tancada a la Ciutat Esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu, Karim Adeyemi, i l'espanyol que ha cedit Antonio Roca al Mallorca jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, Montseu Guet i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit sense haver de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquesta mena d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per tal de crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
8: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa transformar informació previ acord de l'Ajuntament.
8: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
3: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
8: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat, i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
0: No deixem l'habitatge, perquè el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros per tal de refrigerar 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per tal de combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. El govern hi ha votat a favor, però sí que ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
10: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
9: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
11: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
9: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
0: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i al Putxet per les obres de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada.
9: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
12: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
9: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
0: L'esvoranc de Vallbona manté tallades sine die les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre dues estacions per tal d'enllaçar amb una altra línia o, en el cas de l'R11, completar part del trajecte en autobús.
4: Un tall al qual, a partir del 2 d'agost, se n'afegirà un altre per obres. En aquest cas, afecta les línies R4 i R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei de l'R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vallhonrat, de l'R8. La raó és la posada en servei d'un nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Renfe posarà en marxa un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions.
0: Hi ha millors notícies per als veïns del Putxet, ja que la setmana vinent finalment podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, el del carrer de Rubinstein número 6. La Generalitat a més preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
4: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
13: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar a 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
4: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament de lloguer.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
15: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
5: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
14: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
0: És una de les notícies destacades de la jornada. Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens ha provocat que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsora de les proves. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir-ne les causes i crea una comissió que vetllarà perquè això no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
17: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
16: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
0: Doncs no deixem l'educació perquè la Generalitat impulsa un nou projecte de coeducació pensat per als casals d'estiu. De moment ja s'està desplegant a una 50, però la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha explicat avui que es vol estendre arreu del territori. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
18: En el marc del Pla Corresponsables de la Generalitat, el nou projecte vol incorporar la coeducació també en l'àmbit del lleure i l'educació no formal, amb activitats que trenquin estereotips de gènere. Enguany s'ha fet una prova pilot en una cinquantena de casals d'estiu arreu del territori, entre els quals el que s'impulsa des de l'Ajuntament de Montgat, el poliesportiu municipal Sílvia Domínguez. Aquestes activitats ofereixen recursos pràctics per als equips educatius, amb propostes adaptades a diferents edats i centrades en aspectes com la corresponsabilitat, la prevenció de violències o les vocacions lliures d'estereotips. Escoltem la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
19: Moltes vegades passa molt a les escoles, no? Quan els nanos ocupen l'espai complet per jugar a futbol i deixen a les nenes en els espais aïllats, al final també estem donant una imatge, no?, de que les dones poden estar als marges i els espais es ocupen els nens, no?
18: El Pla Corresponsables, dotat amb 22 milions d'euros i cofinançat entre l'Estat i la Generalitat, ha impulsat aquest estiu unes 380 activitats de cura arreu de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit les últimes hores en un sol front i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
4: El vent que bufa la zona, afegit a les altes temperatures i a la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
20: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
4: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda feta a la Unió Europea.
0: Tornem a Catalunya, que disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i de seguretat amb motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura. Estan ubicats a 18 municipis, tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Bijuan, bon dia.
21: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
22: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112, també anirem donant informació específica. És important que, perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i, sobretot, que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
21: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
0: Passen 18 minuts a les 2. És moment per a la informació econòmica. El president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals.
4: Es tracta de la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en dos estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i el viceprimer ministre de Vietnam.
0: El govern demana al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre.
4: La Generalitat compareix en la seva condició de entitat del sector públic presumptament perjudicada, d'acord amb el que estableix l'article 13.3 de la llei. El Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que avala la llei.
0: El Banc Sabadell guanya 971 milions en la primera meitat de l'any.
4: Es tracta d'un 0,5% menys que en el mateix període de l'any passat. A l'escala trimestral, el Sabadell guanya 608 milions, un 14% més. Tot plegat en l'últim període amb la filial TBS que ha comprat el Santander.
0: Donald Trump imposa nous arancels del 10% a les exportacions de la Unió Europea per substituir el gravamen universal tombat pel Suprem.
4: El nou gravamen ha entrat en vigor avui. L'administració justifica el nou impost per combatre els productes fabricats amb treballs forçats. La taxa afecta gairebé totes les importacions del país.
0: I encara en clau internacional, Veneçuela continua en emergència un mes després dels terratrèmols.
4: Segons l'últim balanç oficial, hi ha 5.400 morts i prop de 17.000 ferits, així com un miler d'edificis encara afectats. A més de 23.000 persones continuen reallotjades mentre continuen les tasques de neteja de runa. Al centre del país és la zona que s'ha endut la pitjor part dels sismes.
0: I és moment per a la informació cultural.

0: que avui arriba farcida de música. El Xert Festival omple Barcelona de música urbana des d'avui al llarg de tot el cap de setmana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, que estem escoltant, i també De La Rose i Omar Kurz.
1: La trobada. La trobada manté l'esperit solidari i l'esperit social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment, Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió de reggaeton, trap i pop. Igualment, pel part del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xert Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
2: No pudimos entendernos, no pudimos remediarlo, dejamos pasar el tiempo.
0: Més cites musicals. Aquest cap de setmana la Ciutadella de Roses torna a convertir-se en l'epicentre musical de l'Alt Empordà. I és que demà arrenca la 18a edició del festival Sons del Món i ho fa per la Porta Gran, amb el concert de Pablo Alborán, a qui estem escoltant, en la que serà la seva única actuació de l'estiu a Catalunya. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
3: Fins al 10 d'agost, l'escenari principal de la Ciutadella acollirà nombroses figures destacades del panorama musical, com ara els Amics de les Arts, Blau Munt, l'Axe en Busto, Niña Pastori, Sergio Dalma o Joan Dausà, a més de la zona Village amb propostes gastronòmiques i DJs. I com ja és tradició, la música s'estendrà més enllà del recinte històric Rossinc per maridar-se amb els cellers de la Déu Empordà, amb actuacions en petit format fins al 21 d'agost, un festival que torna a unir patrimoni, cultura i gastronomia roses.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada. Ho farà contra l'Europa.
4: Bon dia, Marta. Serà a les 8 del vespre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament, l'Europa ha renovat Arnau Campeny fins al 2027. El segon capità escapulat disputarà la seva 6a temporada a l'Europa. En aquest amistós podria tenir els primers minuts Karim Adeyemi, el segon fitxatge de l'estiu del Barça. L'extrem alemany de 24 anys va signar ahir per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos a baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. I de la seva banda, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca. L'extrem, amb 49 partits al primer equip blanquiblau, marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera divisió. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no jugarà demà al matí l'amistós contra el Centre d'Esport Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Sobre aquest partit en parla el defensa hispano-marroquí Omar.
5: Hay que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos pues creo que han sido muy, muy buenos para coger sensaciones y ritmo. Y a partir de ahí, pues, estos partidos exigentes, meterle caña porque, como te he dicho antes, hay que ganar.
4: Precisament el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol. Ràdio Sabadell, Pau Vitori, bon dia.
6: Bon dia. Es tracta d'un lateral dret de 28 anys que arriba procedent del Ludogorets búlgar, sorgit de la base de l'Espanyol, amb el qual va debutar a primera i a l'Europa League. També ha passat pel Huddersfield Town i el West Brom anglesos i per l'Olympiacos grec, amb el qual fins i tot va jugar Champions. Fa dues temporades va actuar com a cedit al Burgos de segona divisió, amb el qual va disputar 27 partits i poc menys de 1.300 minuts. Ha signat fins al 2027 i aquest matí ja s'ha exercitat amb els seus nous companys a la concentració de Salou. Per tant, demà podria ser una de les novetats en el segon amistós de la pretemporada, precisament davant l'Espanyol. A 2:15 del matí arrencarà aquest partit, en què el Centre d'Esports encara no farà servir la nova samarreta, a la Dani Jarque. El club ha tornat a apostar per una primera equipació amb el coll estil polo, però ha incorporat detalls de color blau marí en aquesta zona i a les mànigues. L'esquena manté una part de l'arlequinat, però hi predomina un gran requadre llis de color blanc on anirà el nom i el dorsal. A les 4 es posen a la venda a la nova Creu Alta, amb un preu de 70 euros pels socis i 75 pels no socis.
4: Més esports. En aquest cas, l'Ajuntament de Lleida ha clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè ha detectat un brot de legionel·la al sistema d'aigua. El regidor d'esports a la Paeria, Jackson Quiñonez, explica que ja treballen per solucionar el problema abans de l'inici de la pretemporada.
7: Vam fer la prova i vam detectar que tenia contaminació l'aigua, la qual cosa se va activar el protocol. Treballarem, ja sabeu com és l'administració, i intentarem que sigui el més àgil possible perquè els clubs puguin començar la seva temporada. No m'avançaria o no me llançaria a dir que podran començar la temporada, però sí que treballarem perquè això sigui possible.
4: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alent nord-americà

0: Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i continuem amb més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música...
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat aquesta proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach.
5: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
6: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
3: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH, David Navarro.
7: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donés òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
8: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
3: Els resultats de les proves PISA a Catalunya...

0: Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb edicions anteriors.
1: Un error a la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
0: Els focs forestals que cremen sense control a les dues Castelles i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i han desallotjat 10.000 persones.
1: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
0: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Estem tenint encara una situació calorosa i, sobretot, xafogosa. I, a més, hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós, amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara, que es comencen a formar, acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. I per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi de sol total del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
1: La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rosse i Omar Kurz.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre. El primer amistós de la pretemporada ho farà contra l'Europa.
3: Partit a porta tancada a la ciutat esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu blaugrana, Karim Adeyemi. De la seva banda, l'espanyol, que ha cedit a Antonio Roca al Mallorca, jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, Montse Huguet i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit, això sense necessitat de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquest tipus d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
5: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
6: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformar formació previ acord de l'Ajuntament.
5: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
7: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
5: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
0: Doncs no deixem l'habitatge, perquè avui el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros que té per objectiu refrigerar fins a 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. Això sí, el govern municipal, que hi ha votat a favor, ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
9: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
8: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
10: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari, davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
8: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
0: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i el Putxet per les de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada, com les que ocuparan aquests dos sinistres.
8: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
11: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, i en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
8: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
0: Una bona notícia que s'afegeix a una altra que han rebut avui aquests veïns, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els d'un altre dels edificis evacuats, al carrer Rubinstein número 6. La Generalitat, a més, preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
1: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
12: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar a 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
1: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament del lloguer.
4: Notícies en xarxa.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
14: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
15: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
13: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris, ni tampoc amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsor de les proves. El Departament d'Educació ha obert ja una investigació per aclarir les causes d'aquest error i també ha creat una comissió que vetllarà perquè no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
17: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
16: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit en un sol front les últimes hores i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació. Ho ha fet a petició de la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso.
1: El vent que bufa a la zona, afegit a les altes temperatures i la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de Protecció Civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Berlasca.
18: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
1: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, de 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda fet a la Unió Europea.
0: Aquí a Catalunya, on per cert les conseqüències d'aquests incendis també estan arribant en forma de pols i de cendra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat la Pobla de Claramunt. Ho ha fet per conèixer de primera mà les afectacions de l'incendi forestal que ara fa 2 setmanes va cremar prop de 500 hectàrees a la comarca de l'Anoia. El conseller també s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats. Canal Taronja, Anoia, Joan Gual, bon dia.
19: Dues setmanes després de l'incendi que va afectar la Pobla de Claramunt, Carme i Vilanova del Camí, el conseller Òscar Ordeig s'ha desplaçat fins a la zona per veure sobre el terreny els efectes del bosc i conèixer les necessitats dels municipis afectats. L'incendi va cremar prop de 500 hectàrees i va obligar a confinar més de 33.000 persones. Després de la visita, el conseller ha mantingut una reunió de treball amb els alcaldes dels municipis afectats per abordar les actuacions de recuperació i coordinar els pròxims passos. Ordeig ha remarcat que la prevenció continua sent una de les claus per reduir l'impacte dels grans incendis forestals.
20: Que no només el bosc s'ha de gestionar durant tot l'any i, per tant, hem de fer tenir un paisatge agroforestal resilient que faci que la gent que viu i treballa al territori doncs, pugui fer la feina que han de fer de gestió i de tenir el territori més preparat. Per tant, durant el dia d'avui el que farem, primer, visitar la zona, dos, missatge de suport, i tres, assentar-nos a la taula amb els quatre ajuntaments, els quatre alcaldes afectats, de dir com som capaços de treballar conjuntament.
19: El conseller ha traslladat el suport del govern als municipis afectats i ha assegurat que la recuperació del territori requerirà treball conjunt entre les administracions i els agents del territori per reforçar la gestió forestal i preparar els boscos davant futurs episodis d'alt risc.
0: Gràcies, Joan Gual, en directe des de Canal Taronja Noia. I una altra de les qüestions destacades de la jornada, quan passa un minut de 3:15, és que Catalunya disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i seguretat a motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura, que estan ubicats a 18 municipis. Tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen meteorològic. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Pijuan, bon dia.
21: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, a on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
22: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil, i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112 també anirem donant informació específica. És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
21: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
0: Seguim amb més qüestions. La Generalitat ja ha licitat la nova variant de Caldes de Montbui. El Vallès Oriental ho ha anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al municipi on s'han concretat els detalls del projecte que ha de connectar Caldes i Sentmenat. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
23: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en 2 trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 10.000 vehicles anuals del nucli urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com ha explicat avui durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
24: És un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
23: El projecte es complementarà amb la variant de Sentmenat, que es comença a construir el 2029.
0: I passem també per les Terres del Segrià, perquè l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, preveu que la producció de poma augmenti un 9% respecte del 2025, mentre que la de pera baixaria un 5%. Si bé Afrucat celebra la recuperació del potencial productiu de la poma, atribueix els descens de quilos en pera a la meteorologia, ja que la calor afecta sensiblement el calibre dels fruits. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
25: A la capital del Segrià s'hi preveuen 182.000 tones de poma, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, concretament un 1% menys, però un 10% superior a la mitjana del darrer quinquenni. Pel que fa a la pera, la previsió baixa fins a les 99.000 tones, un 5% menys que l'any passat i un 3% menys que la mitjana dels últims 5 anys. En parla Joan Serentí, president del Comitè de Fruita de Llavor d'Afrucat.
26: Unes dades optimistes, unes dades de recuperació de potencial productiu amb poma.
2: Perdem una mica de sol molt lleugerament amb la pera, però que les dades generals doncs són unes bones dades amb uns bons volums per poder tenir una comercialització tant d'un producte com de l'altre.
25: Així mateix, una xifra a destacar és la pujada del 58% de producció d'altres varietats de tardor, com per exemple la poma Tuti, que s'adapten millor al canvi climàtic i que també tenen més demanda en el seu consum.
0: I és moment per a la cultura. Que avui ve farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona avui al cap de setmana de música urbana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum i ho fa amb un cartell liderat per Mike Towers, a qui estem escoltant, i també altres referents del gènere com Lola Índigo, De La Rose o Marc Kurtz.
1: La trobada manté l'esperit solidari i social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment. Aquí sentim Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió del reggaeton, trap i pop. Igualment pel parc del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xer Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
0: I canviem radicalment de registre perquè el grup de jazz Alberto Bello i Oriol Sanya Quartet donarà aquesta nit el tret de sortida a la 34a edició del Festival de Jazz Arenys de Mar, al Maresme. Enguany la programació aposta per noves sonoritats i per moltes veus femenines. Ràdio Arenys, Josep Maria Cano.
3: El guitarrista Albert Bello i el violinista Oriol Sanyà arriben a Arenys amb la proposta de recuperar les cançons que sonaven a la Barcelona de principis del segle XX. Albert Bello és integrant de la banda.
5: Amb un primer passe dedicat als estàndards de jazz i les composicions característiques de Django Reinhardt, i un segon passe on el que fem és, per una banda, presentar temes propis, també una part que dediquem a aquesta feina que recupera d'alguna manera aquesta música que sonava a la Barcelona de la primera meitat del segle XX.
3: Aquesta edició del Festival de Jazz explora nous camins d'aquest estil musical i destaca per la forta presència femenina en el cartell, amb actuacions de Gemma Abria amb Josep Travé, Júlia Planas, Luis Massenger i, per últim, Alberto Burguez amb The Flying Roots. Les actuacions cada divendres a les 10 del vespre al Pati del Xifrer i les entrades a un preu de 15 euros.
0: Amb jazz arribem a la informació esportiva. Ja tenim a l'estudi en Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
6: Bon dia, Marta. Partit a les 8 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament l'Europa ha renovat avui Arnau Campeny fins al 2027, una temporada. El segon capità disputarà la seva sisena temporada, sisè curs com a escapulat. L'Espanyol, de la seva banda, ha cedit Antonio Roca al Mallorca. L'extrem, amb 49 partits al primer equip blanc i blau, marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no jugarà de mal amistós contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Escoltem què diu a la prèvia el jugador blanc i blau Urco.
7: Con ganas de jugar ya el partido mañana y seguir poniéndonos a tope para el arranque liguero. El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad y lo que nos dice siempre. Durante la semana trabajamos mucho el aspecto físico y bueno, pues para ir llegar lo mejor a los partidos de pretemporada y para ir poco a poco entonándonos para el primer partido de liga.
6: Precisament el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol ve de Ludogorets de Bulgària. Més esports, en aquest cas en futbol sala, el Barça ja coneix el seu primer rival a la Supercopa d'Espanya, que es disputarà al Palau Blaugrana. Serà el 5 i 6 de setembre. L'equip de Javi Rodríguez jugarà a les semifinals contra el Jaén. El coordinador esportiu del Barça, Jordi Torres, destaca les ganes de revenja contra el Jaén.
9: Ens ha tocat Jaén, que tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i bueno, tenim el moment, sobretot a casa, doncs una mica de revenja, podem dir, no? I l'important del fet de jugar la Supercopa a casa. Crec que és molt positiva, primer, per competir davant de la nostra gent, de la nostra afició, segon, perquè bueno, creiem que tenim l'oportunitat d'obtenir el primer títol, millor a casa que no fora, com hem fet sempre.
6: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alet nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 m, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. Serà la seva primera experiència europea, un Barça que també s'ha reforçat amb Oleg Balcerowski, un pivot que prové de l'Unicaja de Màlaga. El kit de Nas Manresa ha incorporat Rafa Villar del Baskonia per reforçar el seu joc exterior. El català de 21 anys signa pels pròxims 2 anys. En waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 13 de 14 catalanes ha guanyat els penals, les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia, contra Rússia. Espanya disputarà la final diumenge a 8:15 del matí contra els Estats Units. D'altra banda, l'equip masculí, amb 12 de 15 catalans, ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la 5a plaça. I encara un apunt de l'atletisme, Marta, el marxador Paul McGrath s'ha proclamat campió d'Espanya dels 10.000 metres marxa a Màlaga, exhibició de superioritat del barceloní, que ha pulvoritzat la seva millor marca personal amb 26 segons de millora.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: El ple d'ahir ja va començar força mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista calderina, l'ADENC i el grup de pagesia de Caldes es van concentrar i xiular contra el plàter, finalment per entrar al ple municipal recolzant la moció contra el plàter. Una acció que va crear una ordre del dia d'urgència i es va debatre entre els grups polítics de la sala. Junts i Ara a Caldes es van posicionar en contra de la moció d'Esquerra i PSC en unes al·legacions concretes contra el pla, una moció que va generar molt debat i que no va agradar als assistents. D'altra banda, Junts i Ara Caldes van proposar la seva, per finalment votar a favor de conjuntament amb Esquerra i acabar aprovant-se tot i l'abstenció de PP i PSC.
3: El plàter podia ser una bona idea, com a país tots estarem d'acord que probablement doncs no volem dependre de les nuclears, però crec que la Generalitat ha afectat massa terreny i a més ho ha fet sense comptar amb el consens dels municipis. I aquí és on també m'obro a poder treballar més participació ciutadana, més participació política en un tema que és molt tècnic i complex. El resum d'aquestes al·legacions, que jo crec que són importants i necessàries, perquè si no es presenten al·legacions sense temps i forma del que demana la Generalitat, el risc que pot comportar per Caldes de Montbui és que la Generalitat mantingui les afectacions al plàter tal i com ha contemplat.
2: L'alcalde Isidre Pineda va admetre que la idea del plàter és bona, però que la Generalitat no ha actuat correctament perquè ha tirat pel dret sense buscar consens del territori. I en aquest sentit, l'alcalde es va obrir a fer un procés més participatiu en el futur d'aquesta qüestió. La mobilització abans del ple tenia com a objectiu mostrar rebuig al Pla Territorial Sectorial per a la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica i reclamar una transició energètica justa, democràtica i respectuosa amb el territori. Durant la concentració es va llegir un manifest i posteriorment es va fer una xiulada contra el Plater. Aquestes organitzacions asseguren que, segons la documentació del pla, el 22,5% del terme municipal de Caldes es considera apte per a instal·lacions de producció elèctrica fotovoltaica sobre el sòl. Aquesta afectació inclou més de 370 hectàrees forestals i 300 hectàrees de conreus. Per això, els convocants asseguren que el desplegament del Plater provocaria un impacte enorme sobre la natura i la pagesia de rodal de Caldes. Desapareixerien alzinars, pinedes i camps substituïts per grans extensions de plaques solars, propietat d'empreses extractives. En el manifest asseguren que el pla obriria la porta a expropiar-se terres a la pagesia amb la justificació de l'interès general. El dilluns es reobre l'estació d'autobusos. Durant la presentació de la variant de Sentmenat d'aquest matí, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha anunciat la reobertura de l'estació d'autobusos de Caldes.
4: Informar-vos que aquesta estació d'autobusos entrarà en funcionament, no acabada del tot, però dilluns que ve. Avui s'han acabat les obres, i he parlat ara amb l'encarregat, donarà les claus a Segalers, diguem, s'han millorat ja les marquesines, s'ha fet l'asfaltat i la millora del terra, ara es pot maniobrar bé, diguem, cosa que no es podia fer abans, i falten encara alguns temes de senyalitzacions, de plaques fotovoltaiques i aquesta marquesina d'aquí, que es farà durant el mes d'agost, setembre, d'acord? Però l'estació es reprèn el seu funcionament dilluns.
2: Els treballs d'una inversió de 450.000 euros van començar a finals de març i acabarà en el temps previst. Un equipament que dona servei a prop de 800.000 usuaris i més de 150.000 expedicions anuals. Ara, amb la represa de l'activitat, el personal tècnic seguirà fent tasques, però sense afectacions al servei. L'ocupació turística a Caldes aquest estiu fregarà el 100%. De fet, en alguns casos s'haurà de penjar el cartell de complet. Els establiments turístics, com el Termes Victòria, el Balneari Broquetes o el Càmping El Pascualet, asseguren que preveuen una bona arribada de turistes al llarg d'aquest estiu. Des de finals de maig han començat a notar un increment de les reserves i de l'arribada de turistes, però també destaquen que aquesta tendència s'ha vist afectada negativament per l'incendi de principis de juliol i la posterior cancel·lació de l'Escaldarium. Així ho explica la regidora de Turisme, Carme Germà, en declaracions a Ràdio Caldes.
5: Caldes de Montbui consolida aquest estiu les bones xifres d'ocupació turística. El turisme familiar de proximitat continua sent el principal perfil de visitant, que valora el termalisme, l'oferta museística, el contacte amb la natura i els esdeveniments diversos, com ara el Festival Sonateca, que està tenint una gran acollida en aquesta segona edició. Les dades facilitades pels principals agents del sector confirmen la bona salut del turisme al municipi i apunten a la consolidació de Caldes com una destinació de referència. Tant els balnearis com el càmping mantenen aquest estiu uns nivells d'ocupació molt similars als de l'any passat.
2: Amb aquestes dades s'espera reforçar el turisme a la tardor per part de la regidoria de Turisme a través d'una nova campanya de promoció turística. Avui comença la festa del barri del Bugarai. De 8 a 2 de la nit hi haurà un tardeo amb la penya Verdaguer, música amb punxadiscos i servei de bar a la pista descoberta del Bugarai. Demà tindrà lloc a la mateixa pista la festa de l'escuma a 6:45 de la tarda, seguida de la sessió de música a les 8 a càrrec de DJ Rubén, que manirà l'organització per parar taules abans del sopar popular a les 10 de la nit. Una trobada que s'allargarà fins a 2:45 de la nit amb actuacions musicals de Marcel Averder i a la Drox i Gamba Qui Pugui. Totes les activitats es faran a la pista descoberta del Parc del Bugarai. I demà continuen les festes dels barris amb l'urbanització dels Saulons. A 10:45, la pista esportiva dels Saulons rebrà els participants de la jornada amb activitats per a totes les edats, com un paracaigudes gegant. A 11:45 hi haurà un puzzle comunitari, 2 hores més tard una partida de bolos i llançament de plats amb nata, i a les 3 es farà un bingo musical amb premis, i una hora més tard, 1 hora i 30 minuts més tard, guerra d'aigua i fotografia final. Una celebració feta per que hi participi tothom. Després de la nit d'ahir al restaurant Robert de Nola, actua la swing, on actuava la Swing Collective Big Band, la música continua sonant dins el programa d'actes del Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. Aquest cap de setmana, al restaurant El Paturrat sonaran les versions acústiques d'Anna Trias i Núria Coromines. Demà a les 9, el duet calderí actuarà al restaurant del Centre Històric. La iniciativa, impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, s'allargarà fins al 15 d'agost. I acabem amb el temps. Avui estem tenint una jornada estable amb domini del sol després d'alguns núvols baixos a primera hora. No s'espera pluja i les temperatures aniran dels 20 graus de mínima als 34 de màxima amb ambient calorós i vent fluix de component variable. De cara al cap de setmana continuarà el temps estable i assolellat, sense risc de precipitacions. Les temperatures es mantindran similars amb mínimes de 22 graus i màximes de 32. Tot i aquest lleuger descens respecte als darrers dies, la baixa humitat té elevat a risc d'incendi. Caldes de Montbui continua en fase 3 del Pla Alfa amb un perill molt alt d'incendi. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. La fórmula de Ràdio Caldes. Everybody, yeah. La millor fórmula d'aquest

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu, a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría, cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
3: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El ple d'ahir ja va començar força mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista calderina, l'ADENC i el grup de pagesia de Caldes es van concentrar i xiular contra el plàter, finalment per entrar al ple municipal recolzant la moció contra el plàter. Una acció que va crear una ordre del dia d'urgència i es va debatre entre els grups polítics de la sala. Junts i Ara a Caldes es van posicionar en contra de la moció d'Esquerra i PSC en unes al·legacions concretes contra el pla. Una moció que va generar molt debat i que no va agradar als assistents. D'altra banda, Junts i Ara Caldes van proposar la seva, per finalment votar a favor de conjuntament amb Esquerra i acabar aprovant-se tot i l'abstenció de PP i PSC.
2: El plàter podia ser una bona idea, com a país tots estarem d'acord que probablement doncs no volem dependre de les nuclears, però crec que la Generalitat ha afectat massa terreny i a més ho ha fet sense comptar amb el consens dels municipis. I aquí és on també m'obro a poder treballar més participació ciutadana, més participació política en un tema que és molt tècnic i complex. El resum d'aquestes al·legacions, que jo crec que són importants i necessàries, perquè si no es presenten al·legacions sense temps i forma del que demana la Generalitat, el risc que pot comportar per Caldes de Montbui és que la Generalitat mantingui les afectacions del plàter tal i com ha contemplat.
1: L'alcalde Isidre Pineda va admetre que la idea del plàter és bona, però que la Generalitat no ha actuat correctament perquè ha tirat pel dret sense buscar consens del territori. I en aquest sentit, l'alcalde es va obrir a fer un procés més participatiu en el futur d'aquesta qüestió. La mobilització abans del ple tenia com a objectiu mostrar rebuig al pla territorial sectorial per a la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica i reclamar una transició energètica justa, democràtica i respectuosa amb el territori. Durant la concentració es va llegir un manifest i posteriorment es va fer una xiulada contra el plàter. Aquestes organitzacions asseguren que, segons la documentació del pla, el 22,5% del terme municipal de Caldes es considera apte per a instal·lacions de producció elèctrica fotovoltaica sobre el sol. Aquesta afectació inclou més de 370 hectàrees forestals i 300 hectàrees de conreus. Per això, els convocants asseguren que el desplegament del plàter provocaria un impacte enorme sobre la natura i la pagesia de rodal de Caldes. Desapareixerien alzinars, pinedes i camps substituïts per grans extensions de plaques solars, propietat d'empreses extractives. En el manifest asseguren que el pla obriria la porta a expropiar-se terres a la pagesia amb la justificació de l'interès general. El dilluns es reobre l'estació d'autobusos. Durant la presentació de la variant de Sentmenat d'aquest matí, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha anunciat la reobertura de l'estació d'autobusos de Caldes.
3: Informar-vos que aquesta estació d'autobusos entrarà en funcionament, no acabada del tot, però dilluns que ve. Avui s'han acabat les obres, jo he parlat ara amb l'encarregat, donarà les claus a Segalers, diguem, s'han millorat ja les marquesines, s'ha fet l'asfaltat i la millora del terra, ara es pot maniobrar bé, diguem, cosa que no es podia fer abans, i falten encara alguns temes de senyalitzacions, de plaques fotovoltaiques i aquesta marquesina d'aquí, que es farà durant el mes d'agost, setembre, d'acord? Però l'estació es reprèn el seu funcionament dilluns.
1: Els treballs d'una inversió de 450.000 euros van començar a finals de març i acabarà en el temps previst. Un equipament que dona servei a prop de 800.000 usuaris i més de 150.000 expedicions anuals. Ara, amb la represa de l'activitat, el personal tècnic seguirà fent tasques, però sense afectacions al servei. L'ocupació turística a Caldes aquest estiu fregarà el 100%. De fet, en alguns casos s'haurà de penjar el cartell de complet. Els establiments turístics, com el Termes Victòria, el Balneari Broquetes o el Càmping El Pascolet, asseguren que preveuen una bona arribada de turistes al llarg d'aquest estiu. Des de finals de maig han començat a notar un increment de les reserves i de l'arribada de turistes, però també destaquen que aquesta tendència s'ha vist afectada negativament per l'incendi de principis de juliol i la posterior cancel·lació de l'Escaldarium. Així ho explica la regidora de Turisme, Carme Germà, en declaracions a Ràdio Caldes.
4: Caldes de Montbui consolida aquest estiu les bones xifres d'ocupació turística. El turisme familiar de proximitat continua sent el principal perfil de visitant, que valora el termalisme, l'oferta museística, el contacte amb la natura i els esdeveniments diversos, com ara el Festival Sonateca, que està tenint una gran acollida en aquesta segona edició. Les dades facilitades pels principals agents del sector confirmen la bona salut del turisme al municipi i apunten a la consolidació de Caldes com una destinació de referència. Tant els balnearis com el càmping mantenen aquest estiu uns nivells d'ocupació molt similars als de l'any passat.
1: Amb aquestes dades s'espera reforçar el turisme a la tardor per part de la Regidoria de Turisme a través d'una nova campanya de promoció turística. Avui comença la festa del barri del Bugarai. De 8 a 2 de la nit hi haurà un tardeo amb la penya Verdaguer, música amb punxadiscos i servei de bar a la pista descoberta del Bugarai. Demà tindrà lloc a la mateixa pista la festa de l'escuma a 6:45 de la tarda, seguida de la sessió de música a les 8 a càrrec de DJ Rubén, que manirà l'organització per parar taules abans del sopar popular a les 10 de la nit. Una trobada que s'allargarà fins a 2:45 de la nit amb actuacions musicals de Marcel Averder i a la Drox i Gamba Qui Pugui. Totes les activitats es faran a la pista descoberta del Parc del Bugarai. I demà continuen les festes als barris amb l'urbanització dels Saulons. A 10:45 la pista esportiva de Saulons rebrà els participants de la jornada amb activitats per a totes les edats com un paracaigudes gegant. A 10:45 hi haurà un puzzle comunitari 2 hores més tard, una partida de bolos i llançament de plats amb nata, i a les 3 es farà un bingo musical amb premis i una hora més tard, 1 hora i 30 minuts més tard, guerra d'aigua i fotografia final. Una celebració feta per que hi participi tothom. Després de la nit d'ahir al restaurant Robert de Nola, on actuava la Swing Collective Big Band, la música continua sonant dins el programa d'actes del Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. Aquest cap de setmana, al restaurant El Paturrat sonaran les versions acústiques d'Anna Trias i Núria Coromines. Demà a les 9, el duet calderí actuarà al restaurant del Centre Històric. La iniciativa, impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, s'allargarà fins al 15 d'agost. I acabem amb el temps. Avui estem tenint una jornada estable amb domini del sol després d'alguns núvols baixos a primera hora. No s'espera pluja i les temperatures aniran dels 20 graus de mínima als 34 de màxima amb ambient calorós i vent fluix de component variable. De cara al cap de setmana continuarà el temps estable i assolellat, sense risc de precipitacions. Les temperatures es mantindran similars amb mínimes de 22 graus i màximes de 32. Tot i aquest lleuger descens respecte als darrers dies, la baixa humitat té elevat el risc d'incendi. Caldes de Montbui continua en fase 3 del Pla Alfa amb un perill molt alt d'incendi. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Ràdio Caldes,
2: la banda sonora d'aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
2: And it goes...

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fugots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fugots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El ple d'ahir ja va començar força mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista calderina, l'ADENC i el grup de pagesia de Caldes es van concentrar i xiular contra el plàter, finalment per entrar al ple municipal recolzant la moció contra el plàter. Una acció que va crear una ordre del dia d'urgència i es va debatre entre els grups polítics de la sala. Junts i ara a Caldes es van posicionar en contra de la moció d'Esquerra i PSC en unes al·legacions concretes contra el pla. Una moció que va generar molt debat i que no va agradar als assistents. D'altra banda, Junts i ara Caldes van proposar la seva, per finalment votar a favor de conjuntament amb Esquerra i acabar aprovant-se tot i l'abstenció de PP i PSC.
2: El plàter podia ser una bona idea, com a país tots estarem d'acord que probablement no volem dependre de les nuclears, però crec que la Generalitat ha afectat massa terreny i a més ho ha fet sense comptar amb el consens dels municipis. I aquí és on també m'obro a poder treballar més participació ciutadana, més participació política en un tema que és molt tècnic i complex. El resum d'aquestes al·legacions, que jo crec que són importants i necessàries, perquè si no es presenten al·legacions sense temps i forma del que demana la Generalitat, el risc que pot comportar per Caldes de Montbui és que la Generalitat mantingui les afectacions al plàter tal i com ha contemplat.
1: L'alcalde Isidre Pineda va admetre que la idea del plàter és bona, però que la Generalitat no ha actuat correctament perquè ha tirat pel dret sense buscar consens del territori. I en aquest sentit, l'alcalde es va obrir a fer un procés més participatiu en el futur d'aquesta qüestió. La mobilització abans del ple tenia com a objectiu mostrar rebuig al Pla Territorial Sectorial per a la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica i reclamar una transició energètica justa, democràtica i respectuosa amb el territori. Durant la concentració es va llegir un manifest i posteriorment es va fer una xiulada contra el plàter. Aquestes organitzacions asseguren que, segons la documentació del pla, el 22,5% del terme municipal de Caldes es considera apte per a instal·lacions de producció elèctrica fotovoltaica sobre el sol. Aquesta afectació inclou més de 370 hectàrees forestals i 300 hectàrees de conreus. Per això, els convocants asseguren que el desplegament del plàter provocaria un impacte enorme sobre la natura i la pagesia de rodal de Caldes. Desapareixerien alzinars, pinedes i camps substituïts per grans extensions de plaques solars, propietat d'empreses extractives. En el manifest asseguren que el pla obriria la porta a expropiar-se terres a la pagesia amb la justificació de l'interès general. El dilluns es reobre l'estació d'autobusos. Durant la presentació de la variant de Sentmenat d'aquest matí, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha anunciat la reobertura de l'estació d'autobusos de Caldes.
3: Informar-vos que aquesta estació d'autobusos entrarà en funcionament, no acabada del tot, però dilluns que ve. Avui s'han acabat les obres, i a part d'ara amb l'encarregat, donarà les claus a Segalers, diguem, s'han millorat ja les marquesines, s'ha fet l'asfaltat i la millora del terra, ara es pot maniobrar bé, diguem, cosa que no es podia fer abans, i falten encara alguns temes de senyalitzacions, de plaques fotovoltaiques i aquesta marquesina d'aquí, que es farà durant el mes d'agost, setembre, d'acord? Però l'estació es reprèn el seu funcionament dilluns.
1: Els treballs d'una inversió de 450.000 euros van començar a finals de març i acabarà en el temps previst. Un equipament que dona servei a prop de 800.000 usuaris i més de 150.000 expedicions anuals. Ara, amb la represa de l'activitat, el personal tècnic seguirà fent tasques, però sense afectacions al servei. L'ocupació turística a Caldes aquest estiu fregarà el 100%. De fet, en alguns casos s'haurà de penjar el cartell de complet. Els establiments turístics, com el Termes Victòria, el Balneari Broquetes o el càmping El Pascolet, asseguren que preveuen una bona arribada de turistes al llarg d'aquest estiu. Des de finals de maig han començat a notar un increment de les reserves i de l'arribada de turistes, però també destacant que aquesta tendència s'ha vist afectada negativament per l'incendi de principis de juliol i la posterior cancel·lació de l'Escaldarium. Així ho explica la regidora de Turisme, Carme Germà, en declaracions a Ràdio Caldes.
4: Caldes de Montbui consolida aquest estiu les bones xifres d'ocupació turística. El turisme familiar de proximitat continua sent el principal perfil de visitant, que valora el termalisme, l'oferta museística, el contacte amb la natura i els esdeveniments diversos, com ara el Festival Sonateca, que està tenint una gran acollida en aquesta segona edició. Les dades facilitades pels principals agents del sector confirmen la bona salut del turisme al municipi i apunten a la consolidació de Caldes com una destinació de referència. Tant els balnearis com el càmping mantenen aquest estiu uns nivells d'ocupació molt similars als de l'any passat.
1: Amb aquestes dades s'espera reforçar el turisme a la tardor per part de la Regidoria de Turisme a través d'una nova campanya de promoció turística. Avui comença la festa del barri del Bugarai. De 8 a 2 de la nit hi haurà un tardeo amb la penya Verdaguer, música en punxadiscos i servei de bar a la pista descoberta del Bugarai. Demà tindrà lloc a la mateixa pista la festa de l'escuma a 6:45 de la tarda, seguida de la sessió de música a les 8 a càrrec de DJ Rubén, que manirà l'organització per parar taules abans del sopar popular a les 10 de la nit. Una trobada que s'allargarà fins a 2:45 de la nit amb actuacions musicals de Marcela Verder i a la Drox i Gamba Qui Pugui. Totes les activitats es faran a la pista descoberta del Parc del Bugarai. I demà continuen les festes als barris amb l'urbanització dels Saulons. A 10:45, la pista esportiva dels Saulons rebrà els participants de la jornada amb activitats per a totes les edats, com un paracaigudes gegant. A 11:45 hi haurà un puzzle comunitari, 2 hores més tard una partida de bolos i llançament de plats amb nata, i a les 3 es farà un bingo musical en premis i una hora més tard, 1:30 més tard, guerra d'aigua i fotografia final. Una celebració feta perquè i participi tothom. Després de la nit d'ahir al restaurant Robert de Nola, on actuava la Swing Collective Big Band, la música continua sonant dins el programa d'actes del Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. Aquest cap de setmana, al restaurant El Paturrat, sonaran les versions acústiques d'Anna Trias i Núria Coromines. Demà a les 9, el duet calderí actuarà al restaurant del Centre Històric. La iniciativa, impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, s'allargarà fins al 15 d'agost. I acabem amb el temps. Avui estem tenint una jornada estable amb domini del sol després d'alguns núvols baixos a primera hora. No s'espera pluja i les temperatures aniran dels 20 graus de mínima als 34 de màxima, amb ambient calorós i vent fluix de component variable. De cara al cap de setmana continuarà el temps estable i assolellat, sense risc de precipitacions. Les temperatures es mantindran similars a mínimes de 22 graus i màximes de 32. Tot i aquest lleuger descens respecte als darrers dies, la baixa humitat manté elevat el risc d'incendi. Caldes de Montbui continua en fase 3 del Pla Alfa amb un perill molt alt d'incendi. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: I'm freezing outside. Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures. Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor.
5: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em dono,
6: no,
5: no em
6: dono
5: temps. O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
7: Clar, jo vés al bar.
5: No, vés a la demanar que et fatin fora i a la ràdio.
8: Clar, a la
9: què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
10: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
11: Ara prova les claus que utilitzem, que són aquestes claus petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
2: Nom.
12: Conxita Granger Veleta.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
12: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
2: Matrícula.
12: 62.480.
4: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: InfoCaldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és divendres 24 de juliol i obrim l'informatiu amb el ple municipal de juliol. Un ple que va donar molt a parlar després de l'aprovació d'urgència sobre el punt d'al·legacions sobre el Plàter. Més d'un centenar d'assistents es va reunir en una sessió d'unes dues hores i mitja on el tema principal va ser el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya que ha elaborat la Generalitat de Catalunya. Un projecte que ha generat un important rebuig en molts municipis per l'afectació de terrenys que preveu, que en molts casos són espais forestals de conreu o protegits. De fet, diverses entitats ecologistes, com el grup de pagesia de Caldes, les associacions de veïns i diverses formacions polítiques, van mostrar el seu rebuig. D'altra banda, en el ple es van aprovar tots els punts del dia. Entre els temes d'avui, a més, també trobem la nova prefectura de la policia local, que s'allargarà fins al març de 2027 i que seguirà activa en la antic equipament fins que es faci el nou trasllat a l'edifici. Finalment, també destacarem l'ocupació turística dels establiments de Caldes com el Termes Victòria, el Broquetes i el càmping al Pasqualet. Ara repassem tot plegat abans, però com sempre fem un cop d'ull als titulars. Ahir es va celebrar el ple ordinari de juliol, una celebració amb menys d'una desena de punts a l'ordre del dia. Entre les aprovacions més destacades es troben els dos dies festius locals per l'any vinent, també que es va debatre l'aprovació d'un conveni amb altres ajuntaments sobre el pla corresponsables i finalment es va aprovar el conveni amb l'Agència de l'Habitatge per a la gestió d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial, a banda de la licitació de la nova empresa que finalitzarà les obres de la deixalleria. Un ple que va començar força mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista calderina, l'ADENC i el grup de pagesia de Caldes es van concentrar i xiular contra el Plàter per finalment entrar al ple municipal recolzant la moció contra el Plàter i allargant el torn de precs i preguntes fins a dues hores. Aquesta setmana han començat les obres de la segona fase de la prefectura de la policia local. L'empresa licitadora va iniciar dimarts l'enderroc de part de l'entrada de l'actual edifici, on s'hi han de construir els vestuaris i la nova plaça. La previsió és que el març de 2027 es pugui fer el trasllat al nou edifici. Per tant, les obres d'aquesta segona fase tenen una durada prevista de 8 mesos. Mentrestant, l'edifici antic segueix operatiu per al ciutadà. Ara Caldes reclama un pla municipal d'estiu per adaptar Caldes a la calor i a la vegada també demana reforçar l'oferta d'activitats al municipi durant l'estiu. El partit ha proposat combinar mesures d'adaptació al canvi climàtic amb una programació cultural, esportiva i de lleure que dinamitzi tots els barris durant els mesos més calorosos. Una iniciativa que, al igual que Comuns, asseguren que en un comunicat ha de permetre continuar gaudint del poble tot i la calor. L'ocupació turística a Caldes aquest estiu fregarà el 100%. De fet, en alguns casos s'haurà de penjar el cartell de complet. Els establiments turístics, com el Termes Victòria, el Balneari Broquetes o el càmping al Pasqualet, asseguren que preveuen una bona arribada de turistes al llarg d'aquest estiu. Des de finals de maig han començat a notar un increment de les reserves i de l'arribada de turistes, però també destaquen que aquesta tendència s'ha vist afectada negativament per l'incendi de principis de juliol i la posterior cancel·lació de l'Escaldarium. La plaça Neus Català té un nou mural. L'Espai de Memòria de Caldes ha incorporat una nova obra de l'artista Roc Black Block dins el projecte Murs de Bitàcula. El mural s'inspira en una fotografia d'Antoni Campanyà que retrata un grup de voluntaris de Caldes abans de marxar al front d'Aragó l'estiu de 1936. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable amb domini de sol després d'alguns núvols baixos a primera hora. No s'espera cap pluja i les temperatures aniran dels 20 graus de mínima als 34 de màxima, amb ambient calorós i vent fluix de component variable. De cara al cap de setmana continuarà el temps estable i assolellat, sense risc de precipitacions. Les temperatures es mantindran similars amb mínimes de 22 graus i màximes de 32. Tot i aquest lleuger descens respecte als darrers dies, la baixa humitat manté elevat a risc d'incendi. Caldes de Montbui continua en fase 3 del Pla Alfa, amb un perill molt alt d'incendi.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: El ple ordinari del mes de juliol s'ha convertit en el més encès i més multitudinari d'aquesta legislatura. Una sessió que havia de ser aparentment tranquil·la i de tràmit per l'ordre del dia inicial es va acabar convertint en un dels plens més moguts, amb més presència de públic i amb insults, atacs i interrupcions constants. Una sala de plens plena a vessar, amb més d'un centenar d'assistents que va durar unes 2 hores i mitja. Una sessió que en bona part es va centrar en el debat al voltant del Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya que ha elaborat la Generalitat de Catalunya, una eina que ha de servir per gestionar i planificar el desplegament de les energies renovables al país durant els propers anys. Un projecte que ha generat un important rebuig en molts municipis per l'afectació de terrenys que preveu que en molts casos són espais forestals de conreu o protegits. En el cas de Caldes, el Plater calcula una afectació d'un 22% de la superfície del municipi, uns espais que el projecte habilita per a poder concentrar i instal·lar plaques fotovoltaiques o molins aerogeneradors. En concret, el municipi, el Pla, obre la porta a instal·lar molins de vent al peu del Farell i marca diferents espais del terme municipal on s'hi poden construir plaques solars. Aquesta afectació és el que ha fet encendre els ànims de diverses entitats ecologistes, però també del grup de pagesia, associacions de veïns i el rebuig de diverses formacions polítiques. Això va fer que el Pla es discutissin dues mocions diferents que es van presentar per urgència amb arguments diferents. D'una banda, Esquerra i el PSC van presentar una moció que defensava presentar unes al·legacions concretes contra el Pla, una proposta que es va aprovar amb els vots a favor de regidors d'Esquerra, el PSC i el PP, i els vots en contra de representants d'Ara Caldes i de Junts. L'altra moció la va presentar Junts i Ara Caldes. Van rebutjar el pla i en el text directament qüestionen l'assignació inicial de potència del pla i la reserva de terrenys prevista. Una proposta, en aquest sentit, que va comptar amb els vots favorables de regidors d'Ara Caldes i de Junts, i també dels d'Esquerra, i l'abstenció de regidors del PSC i del PP. La primera de les mocions, la que presentava Esquerra amb el suport del PSC, va ser la que va generar més debat. Exposa les al·legacions que l'Ajuntament presentarà el pla. Entre d'altres, demana flexibilitzar la implantació i fer obligatori que s'aprofitin totes les cobertes d'edificis per instal·lar plaques abans de construir-ne de noves. Així ho exposava el regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Jordi Martín.
2: La primera és demanar als regidors del Plater, demanar a la Generalitat augmentar o flexibilitzar alguns dels paràmetres urbanístics dels POMs, per exemple, el que fa referència a ocupació i edificabilitat en parcel·les de polígons industrials i de zones comercials, permetent elements auxiliars tipus pèrgola fotovoltaica sobre els aparcaments. Aquesta és una mancança i que, si fos possible, és molt probable que moltes empreses tirarien endavant i posarien aquestes pèrgoles. La segona proposta fa referència a fer obligatòria la col·locació d'instal·lacions fotovoltaiques en les cobertes de tots els edificis de nova planta.
1: Unes peticions que també passen per demanar que part de l'energia generada amb aquestes noves instal·lacions es pugui fer servir per incrementar la potència de la CEL, la comunitat energètica local. Les al·legacions, però, també van cap a una altra línia. Segons el regidor Jordi Martín, també proposen canvis en les ubicacions per reduir la distància amb els centres de consum energètic i concentrar-les en menys espai, i així reduir l'impacte al territori.
2: Malauradament, la proposta del Plater a Caldes de Montbui no discrimina entre els sòls d'especial protecció agrícola i els d'especial protecció forestal. La demanda del Plater de generació en aquests sòls és de 22 megawatts. Nosaltres, des de l'Ajuntament, proposem concentrar aquest sòl no urbà reservat en dues zones. Són llocs on ja hi ha o ja hi haurà properament instal·lacions fotovoltaiques, per tant, creiem oportú que de les 100 ubicacions, més de 100 ubicacions que el Plater proposa en el nostre municipi, es concentrin, tot en comptes de 100, passar a dues. A dues en zones on ja la pròpia Generalitat ha aprovat instal·lacions.
1: La líder del PSC, Carla Millán, va defensar la presentació de les esmenes i va recordar que el pla és només una proposta inicial. Va defensar la feina feta des del govern i des de l'ICAEN, alhora en redactar el projecte i la necessitat d'un pla d'aquestes característiques per avançar a la transició energètica. en aquest sentit, va reiterar que el pla és només una primera proposta i que en cap cas vol dir que això es tradueixi en expropiacions o implantacions immediates de plaques fotovoltaiques o aerogeneradors. Millán va defensar l'esmena que han presentat a les al·legacions.
3: L'al·legació que hem intentat fer o l'esmena que vam fer i que se'ns ha acceptat és el fet de que si aquestes instal·lacions no estan fetes per empreses privades i qui les impulsa són comunitats energètiques ciutadanes sense ànim de lucre i per tant entenem que aquesta energia anirà directament a rebre-la a la ciutadania sense cap tipus d'ànim de lucre, entenem que no caldria fer un pagament d'un cànon a l'àmbit municipal perquè el bé d'interès públic ja estaria més que saldat, no? Doncs entenem que ja es compleix prou aquest bé d'interès públic i per aquí anava la intervenció precisament o l'esmena a les al·legacions presentades que hem fet en el nostre cas.
1: Per la seva banda, des d'ara Caldes van criticar que l'Ajuntament doni per bo la proposta inicial i que les al·legacions no rebutgessin l'assignació de partida que preveu el pla. Joan Duran, líder d'ara Caldes, criticava que les al·legacions que es presenten des de l'Ajuntament no s'han acordat amb la resta de formacions ni amb la ciutadania.
4: Des d'ara Caldes pensem que aquestes al·legacions haurien de ser en nom del poble de Caldes, de tot el poble. Amb qui s'ha consensuat aquesta proposta? A nosaltres no ens consta en cap moment que s'hagi mantingut un procés d'informació i diàleg amb totes les persones propietàries afectades, amb la pagesia, amb les entitats, ni amb el conjunt de la ciutadania. O anem equivocats? I precisament aquesta és una de les principals mancances que volem denunciar avui. Quan fa que s'estan treballant aquestes al·legacions i ni els grups municipals d'aquest consistori hem tingut la possibilitat de participar-hi, o si més no, de ser informats?
1: En aquest sentit, Duran també va lamentar que la proposta de la Generalitat s'imposi i que el municipi s'hagi d'adaptar. I és per això que demana que en una qüestió com aquesta el que s'ha d'adaptar al territori és el plàter i no al revés.
4: Nosaltres no estem en contra de la transició energètica. De fet, a la moció que conjuntament amb Junts per Caldes hem liderat i que es defensarà després, això ho deixem molt i molt clar. Però el que sí que defensem és una transició energètica planificada, participada i territorialment justa. I això el Plater no ho fa. La diferència és clara. Les al·legacions que assumeixen el Plater, i intenten adaptar-hi Caldes. El nostre punt de vista és que primer cal revisar el Plater abans que Caldes s'hi hagi d'adaptar. Gràcies.
1: Des de Junts també es van oposar frontalment a la proposta d'al·legacions presentades pel seu soci de govern. De fet, va ser la primera vegada d'aquesta legislatura que Junts va votar en contra d'una proposta feta per Esquerra, amb qui, recordem, tenen un pacte de govern. La segona tinenta d'alcaldia i la regidora d'Agricultura i de Promoció Econòmica va retreure a l'Ajuntament que presenti unes al·legacions sense oposar-se frontalment a la proposta inicial de la Generalitat.
5: Reconeixem que el document aquest que ens presenten conté aportacions interessants. Impulsar les plaques solars a les cobertes, facilitar pèrgoles fotovoltaiques als aparcaments, fomentar les comunitats energètiques, soterrar les línies d'evacuació, reclamar el retorn econòmic i energètic per al municipi. Però el problema és el punt de partida. Aquestes al·legacions accepten com a donada la potència que el Plater atribueix a Caldes. I a partir d'aquí es proposa, com a exemple, concentrar-la en dos llocs. Concentrar en 36 hectàrees fins gairebé 18 megawatts, amb zones que ara hi tenim un megawatt i un projecte de 2,5.
1: En aquest sentit, Xalabarder reclama a la Generalitat que abans de començar a dibuixar i pintar el mapa amb les instal·lacions fotovoltaiques i aerogeneradors, abans cal que es justifiqui per què ha decidit fer l'afectació de terrenys i amb quins criteris s'ha designat la potència energètica que ha de generar Caldes.
5: Des de Junts per Caldes creiem que l'ordre ha de ser exactament el contrari. Primer, la Generalitat ha de justificar per què atribueix aquesta potència a Caldes i amb quins criteris comparables i equitatius ho ha fet. Segon, s'ha d'analitzar de manera exhaustiva i realista tot el potencial de les cobertes, els polígons, els aparcaments, els equipaments i els espais ja transformats a Caldes.
1: Finalment, el líder del PP, Francisco Javier Suárez, va recordar que tot just s'estan presentant les primeres al·legacions del projecte i que encara falta molt recorregut perquè aquest pla es concreti. Tot i així, va retreure a l'alcalde que no s'hagi fet un treball de consens des de l'Ajuntament a l'hora de treballar conjuntament amb les... No, conjuntament les al·legacions, perdó.
6: Que aquestes al·legacions la Generalitat les acceptarà o no, i tenen que tornar una altra vegada a la pel·lícula. Jo crec que aquí estem corrent més que com Fórmula 1. Crec que hem de donar pas que treballem conjuntament i que al final es prengui la decisió que tingui que prendre. Jo no crec que ningú d'aquí que estem en aquest plenari tingui la intenció de destrossar Caldes en cap sentit, no? Ara bé, una cosa li tiraré de les orelles, si m'ho permet, que no hàgim treballat tots junts amb aquestes al·legacions per saber l'opinió d'un, l'opinió de l'altre i al final tancar un pacte totalment d'acord.
1: L'alcalde Isidre Pineda va admetre que la idea del Plater és bona, però que la Generalitat no ha actuat correctament perquè ha tirat pel dret sense buscar el consens del territori. I en aquest sentit, l'alcalde es va obrir a fer un procés més participatiu en el futur d'aquesta qüestió.
7: El Plater podia ser una bona idea, podia ser una bona idea. Com a país tots estarem d'acord que probablement doncs, no volem dependre de les nuclears, però crec que la Generalitat ha afectat massa terreny i a més ho ha fet sense comptar amb el consens dels municipis. I aquí és on també m'obro a poder treballar més participació ciutadana, més participació política en un tema que és molt tècnic i complex. El resum d'aquestes al·legacions, que jo crec que són importants i necessàries, perquè si no es presenten al·legacions sense temps i forma del que demana la Generalitat, el risc que pot comportar per Caldes de Montbui és que la Generalitat mantingui les afectacions al Plater tal i com ha contemplat.
1: Una sessió plenària que va fer evident la diferència que en aquest punt tenen els dos socis de govern. Durant les seves intervencions, la regidora de Junts i segona tinenta d'alcaldia va retreure a Esquerra els seus socis de govern actual que votessin una cosa al Consell Comarcal i el ple de l'Ajuntament fessin una cosa diferent, una actuació que va rebutjar l'alcalde Isidre Pineda.
7: Com que la regidora Xalabardé s'hi ha referit, miri, li recordo a la segona tinenta d'alcaldia que la moció que es va presentar ahir al Consell Comarcal tenia el títol de moció per a la presentació d'al·legacions, moció per a la presentació d'al·legacions per part del Consell Comarcal al Plater, per la presentació d'al·legacions, que és exactament el que hem fet al ple d'avui. Perquè si no presentàvem al·legacions, donàvem en forma, com demana la Generalitat, donàvem per bo el 100% del Plater que presentava el govern. I nosaltres hem fet una proposta. Si volen presentar al·legacions a la seva manera, poden fer-ho. Però com ho ha dit dues vegades, moció per la presentació d'al·legacions.
1: Un debat que va tenir molts moments de tensió. De fet, en diverses ocasions es van aplaudir algunes de les intervencions, mentre que en altres moments el públic assistent va rebutjar-ne d'altres. Una sessió que en diversos moments va requerir la intervenció de l'alcalde Isidre Pineda per controlar el debat.
2: El Plater és una figura d'ordenació territorial, un instrument de planejament que està per sobre dels POMs. Això és molt important.
7: Si us plau, demanaré ordre al ple. Estem al ple municipal on els regidors i regidores electes del nostre consistori podran exposar les seves visions, podrem fer un debat, podrem votar, i així és com funciona la democràcia. Sí que els demanaria, si us plau. Així és com... Aquí és on els demanaria, si us plau, que tinguin respecte pels regidors electes, siguin del color polític que siguin, perquè puguin exposar les seves opinions.
1: De fet, el ple es va anar encenent fins al punt que en el torn de precs i preguntes el debat es va descontrolar i l'alcalde va haver d'aturar el ple davant dels crits i les interrupcions per part del públic assistent, en especial en el torn de preguntes, quan molts veïns van qüestionar que l'Ajuntament no mantenia les franges de seguretat a les urbanitzacions.
2: En principi tenim uns tècnics que vetllen per la correcta execució d'aquestes franges. Jo, perdoni...
8: Sisplau, els demano, sisplau, que no... Sisplau, els demano... Sisplau, els demano silenci... Bé, si segueixen així, tancarem aquí el ple municipal. Sisplau, tanquem el ple. Doncs... Senyores i senyors, dono el ple per acabat perquè no podem mantenir el nostre exercici si segueixen amb això.
1: Una sessió, la darrera abans de l'estiu, que va acabar passats quarts de 10 de la nit. Aquest dimecres, durant el ple del Consell Comarcal, també es va debatre sobre el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya. I és que, al igual que ahir, al ple a Caldes, a Granollers es va presentar amb urgència una proposta del grup comarcal de Junts per Catalunya per formular 6 al·legacions al Plater. Les al·legacions plantegen diverses consideracions sobre la implantació de les energies renovables i el seu impacte al territori, al igual que a Caldes. Entre altres qüestions, reclamen reforçar la protecció del sòl agrari i prioritzar la instal·lació de projectes en cobertes i espais ja transformats, incorporar mecanismes de retorn local als municipis que acullen instal·lacions energètiques i millorar la planificació de les infraestructures de distribució i evacuació de l'energia. Aquesta proposta va quedar aprovada favorablement per Junts i Esquerra, a diferència dels vots contraris dels Comuns i PSC, una participació en la qual el Partit Popular es va abstenir i la CUP no hi va assistir.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.

0: Precisament just abans del ple es va convocar una protesta davant de l'Ajuntament per fer palès el malestar davant d'aquest projecte. El grup de pagesia de Cades, la palanca ecologista Caderina i l'associació ecologista ADENC van convocar una manifestació a la que hi van participar prop d'un centenar de persones. La mobilització tenia com a objectiu mostrar rebuig al pla territorial sectorial per a la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica i reclamar una transició energètica justa, democràtica i respectuosa amb el territori. Durant la concentració es va llegir un manifest i posteriorment es va fer una xiulada contra el plàter. Aquestes organitzacions asseguren que, segons la documentació del pla, el 22,5% del terme municipal de Caldes es considera apte per a les instal·lacions de producció eòlica elèctrica fotovoltaica sobre el sòl. Aquesta afectació inclou més de 370 hectàrees forestals i 300 hectàrees de conreus. Per això, els convocants asseguren que el desplegament del plàter provocaria un impacte enorme sobre la natura i la pagesia de Rodal de Caldes. Desapareixerien alzinars, pinedes i camps substituïts per grans extensions de plaques solars propietat d'empreses extractives. En el manifest asseguren que el pla obriria la porta a expropiar-se terres a la pagesia amb la justificació de l'interès general. Per a tot plegat, les entitats convocants defensen la necessitat de desplegar energies renovables, però reclamen que es prioritzi la instal·lació de plaques solars a teulades i espais urbanitzats i que s'impulsi la reducció del consum i l'eficiència energètica.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Més enllà del plàter, el ple de juliol celebrat ahir va aprovar per unanimitat dels dies festius de l'any vinent, el dilluns de Pasqua, 17 de maig de 2027, i el dilluns de Festa Major, l'11 d'octubre de 2027. La segona qüestió va ser el conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments pel desplegament del Pla Corresponsables, un programa que va ser aprovat per unanimitat i que tracta d'ajudar famílies a conciliar la feina i la cura dels fills, oferint extraescolars o suport. Així ho va explicar la regidora d'Igualtat, Feminisme, LGTBI+, i Famílies, entre d'altres, Roser Xalabarder.
2: Es tracta justament d'aquesta actuació de la Generalitat per al Pla de Corresponsables. Seria una borsa d'hores de canguratge per quan es facin diverses activitats a Caldes perquè les famílies amb infants de 3 a 14 anys tinguin un sistema de canguratge justament quan es faci l'activitat. És un pla que s'està desplegant a través del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Hi ha algun municipi de la comarca que ho està utilitzant i hem cregut que Caldes seria una bona opció per poder fer d'aquesta manera, poder fer activitats que les famílies amb infants puguin participar-hi sense està doncs ocupant-se de la seva mainada i dels seus infants.
0: Entre altres punts del ple, es va aprovar per unanimitat el conveni amb l'Agència d'Habitatge per a la gestió d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial, un programa de la Generalitat de Catalunya i finançat pels fons Next Generation. La regidora d'Habitatge, Núria Carné, va explicar com funciona exactament.
3: Explicar-los una mica en context, doncs que des de l'any 2021 es va fer aquest primer conveni amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya pel que fa a l'Oficina de Rehabilitació Municipal. Ara fa un any, el 24 de juliol del 25, es va fer la primera addenda i avui el que fem és aprovar la segona addenda. M'agradaria explicar, i aprofitant que avui tenim tant públic, també en què consisteix aquesta oficina. No? És una oficina que ajuda la relació a demanar ajudes per la rehabilitació. És una finestreta única que ajuda a coordinar, a informar, a assessorar i a facilitar la gestió dels ajuts i la prestació dels serveis.
0: Seguidament es va votar a favor de la continuïtat de les obres de l'Institut Escola Calderí, unes obres que un cop han retirat dels barracons només queda pendent la construcció de la pista poliesportiva exterior, a més de transmetre que les obres de Can Rius avancen favorablement, unes construccions que se sumen al 6è punt, amb motiu de la cessió de l'espai públic per al Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, un punt que es va aprovar i que incorporarà una nova empresa encarregada de finalitzar les obres de la deixalleria després de la fallida de l'anterior empresa licitadora.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Aquesta setmana han començat les obres de la segona fase de la prefectura de la policia local. L'empresa licitadora va iniciar dimarts l'enderroc de part de l'entrada de l'actual edifici on s'hi han de construir els vestuaris i la nova plaça. La previsió és que al març de 2027 es pugui fer el trasllat del nou edifici. Per tant, les obres d'aquesta segona fase tenen una durada prevista de 8 mesos. Mentrestant, l'edifici antic segueix operatiu per al ciutadà. Tot i que el nou edifici ja fa mesos que està construït, no es pot fer el trasllat dels serveis fins que les noves instal·lacions no disposin dels vestuaris i es faci l'enderroc dels antics magatzems policials. Un cop fet aquests treballs, sí que s'efectuarà el trasllat al nou edifici. Així ho ha explicat l'alcalde Isidre Pineda durant l'inici de les obres de la segona fase.
4: El moment capdalt serà el moment en què fem el trasllat cap a la prefectura nova, quan ja s'hagin construït els vestidors, precisament, i s'hagi acabat tota la fase d'enderroc de la part dels antics magatzems, i llavors doncs, farem el trasllat precisament a la prefectura nova i ja començarà a entrar en funcionament i acabarem de fer l'enderroc de la prefectura antiga.

0: Des de llavors, la plantilla policial ha crescut fins als 30 treballadors i des de la policia assegurant que s'ha arribat a un punt que és gairebé impossible treballar en un espai tan limitat. Així ho ha explicat el cap de la policia local, Josep Manel López.
1: El cos ara està treballant en una antiga casa del poble des de l'any 1995 i el 2000 se li va fer una gran reforma intentant habilitar-la com a espai de treball, oficines i prefectura. Tot i així, continuem estant en una casa, com es pot veure per fora, i us podeu imaginar per dins, que a més ha quedat desfasada pel nombre de policies i per les funcions que fem, que han augmentat en la seva complexitat, sobretot des del punt de vista burocràtic i d'administració. Llavors, la nova prefectura de policia, a banda de tenir molts més metres quadrats, és a dir, ser molt més habitable, està pensada funcionalment per que treballi una policia. És a dir, vam tenir la sort de que ens van permetre en el seu dia opinar, donar opinió sobre les nostres necessitats i ara s'ajusta molt al que necessitem per treballar. Simplement amb el mateix esforç i el mateix personal, el nostre rendiment serà més gran.
0: L'espai que ara ocupa l'edifici, després d'enderrocar-se, es convertirà en un parc infantil de temàtica policial i de cossos de seguretat.
2: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Ara Caldes reclama un pla municipal d'estiu per adaptar Caldes a la calor i a la vegada també demana reforçar l'oferta d'activitats al municipi durant l'estiu. El partit ha proposat combinar mesures d'adaptació al canvi climàtic amb una programació cultural, esportiva i de lleure que dinamitzi tots els barris durant els mesos més calorosos. Una iniciativa que, tal com asseguren en un comunicat, ha de permetre continuar gaudint del poble, tot i la calor. Per fer-ho possible, des de la formació proposen l'ampliació dels espais d'ombra natural, campanyes específiques de prevenció de cops de calor per a persones vulnerables, la renaturalització dels espais públics i el reforç de la xarxa de refugis climàtics. Des de l'agrupació política entenen que ara mateix la infraestructura no és possible, però, tot i això, recomanen alternatives més assequibles com jocs d'aigua. I és que ara Caldes no és l'únic partit que aquesta setmana ha demanat mesures concretes per fer front a la calor. Els comuns de Caldes han iniciat una recollida de signatures per reclamar que el municipi disposi d'un parc de jocs amb aigua com els que tenen altres localitats de l'entorn, un equipament públic que, com defensen, ha de servir per refrescar-se, jugar i gaudir de l'estiu sense haver de pagar ni dependre de piscines privades.
2: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: L'ocupació turística a Caldes aquest estiu fregarà el 100%. De fet, en alguns casos s'haurà de penjar el cartell de complet. Els establiments turístics com el Termes Victòria, el Balneari Broquetes o el Càmping al Pasqualet asseguren que preveuen una bona arribada de turistes al llarg d'aquest estiu. Des de finals de maig han començat a notar un increment de les reserves i de l'arribada de turistes, però també destaquen que aquesta tendència s'ha vist afectada negativament per l'incendi de principis de juliol i la posterior cancel·lació de l'Escaldàrium, tal com expressa la regidora de Turisme, Carme Germà, en declaracions a Ràdio Caldes.
3: Caldes de Montbui consolida aquest estiu les bones xifres d'ocupació turística. El turisme familiar de proximitat continua sent el principal perfil de visitant, que valora el termalisme, l'oferta museística, el contacte amb la natura i els esdeveniments diversos, com ara el Festival Sonateca, que està tenint una gran acollida en aquesta segona edició. Les dades facilitades pels principals agents del sector confirmen la bona salut del turisme al municipi i apunten a la consolidació de Caldes com una destinació de referència. Tant els balnearis com el càmping mantenen aquest estiu uns nivells d'ocupació molt similars als de l'any passat.
0: Des del càmping al Pasqualet destaquen l'impacte positiu que ha tingut l'obertura de Sant Miquel del Fai, les festes locals del municipi, dels municipis del voltant i els casaments o competicions esportives a la zona. El seu turisme procedeix majoritàriament de la demarcació de Barcelona, tot i tenir de nacional i internacional. Aquest últim, el turisme al turista de fora del país, té un perfil predominant amb destinació a la natura, Barcelona o Montserrat. Són persones que escullen el càmping per la ubicació estratègica prop d'aquests destinacions. Així ha explicat la regidora de Turisme, Carme Gelmà, el perfil de turista i els seus gustos als micròfons d'aquesta casa.
3: El perfil dels visitants continua sent majoritàriament familiar i de proximitat, procedent de Barcelona i de la seva àrea d'influència, tot i que també es manté una presència destacada de visitants d'altres punts del país i d'estrangers, principalment francesos. Molts d'ells aprofiten l'estada a Caldes de Montbui per descobrir l'entorn i visitar altres indrets emblemàtics com Barcelona o Montserrat. Des de la regidoria de Turisme continuem treballant conjuntament

0: conjuntament amb el sector per reforçar el posicionament del municipi com a destinació turística de qualitat durant tot l'any. Entre les línies de treball destaquem la promoció del patrimoni termal, històric i cultural, la potenciació dels espais naturals i les rutes de senderisme i cicloturisme, el suport als esdeveniments que generen activitat econòmica i turística o la col·laboració amb els establiments locals de cara a posar en valor la gastronomia de proximitat.
1: Pel que fa a les dades, des de finals de maig, els responsables del càmping al Pascualet han obtingut una ocupació gairebé total en bungalows i mobile homes durant els caps de setmana, a diferència d'entre setmana que han ocupat tres quarts del càmping. De cara al mes d'agost, han omplert els bungalows i mobile homes, un increment que porten experimentant des de mitjans de juliol. Respecte a les tendències dels clients, han notat que reserven amb més antelació. El turisme de camper continua creixent i que la majoria de les reserves es formalitzen en Booking i WhatsApp. Des de l'hotel Termes Victòria asseguren que tenen una previsió d'ocupació molt similar a la de l'estiu passat, amb una clientela majoritàriament de tipus nacional i internacional que escollen caldes per conèixer la capital i els voltants de la demarcació de Barcelona. Així ho ha expressat Joan Anglí, director del Termes Victòria, en declaracions a Ràdio Caldes.
2: L'estiu està tinguent un comportament molt, molt similar al de l'any passat i un mix de clients, diguéssim, que també seria similar al dels darrers estius, en el qual, tot i haver-hi una majoria de client nacional, doncs tenim força client internacional que fa estades doncs, més curtes, bé sigui perquè estan baixant cap a algun altre punt o bé perquè ens han agafat com a punt de referència per conèixer, doncs normalment, doncs, el que és Barcelona i els seus voltants.
1: Pel que fa a aquest estiu, al juliol han registrat nivells d'ocupació de fins al 75%, superior al que van registrar l'any passat. De cara a l'agost, no creuen que superi el nombre de clients de l'any passat, però s'hi preveuen arribar al 90% de l'ocupació. Recordant aquestes dades que només són previsions perquè els últims anys cada vegada han de conviure més amb les reserves d'última hora. Així ho ha explicat el regidor del Termes Victòria, Joan Anglí, a Ràdio Caldes.
2: En quant a la previsió els pròxims mesos, els d'aquest estiu, en quant al juliol la previsió és una mica millor que la de l'estiu passat i ara mateix a l'agost estem amb una previsió una mica inferior. Més o menys, per posar números, el juliol acabarem amb unes ocupacions que voltaran el 70-75% i les ocupacions de l'agost esperem que estiguin entre el voltant del 90%. Sí que és cert que els últims anys una de les tendències que tenim és que les ocupacions i les reserves cada vegada més doncs, van arribant a última hora i amb estades cada cop més curtes. O sigui, el client que en reserva fa estades més de 2-3 nits, més que estades d'una setmana, hi ha més rotació, hi ha més clients i el període que hi ha des del moment que fan la reserva fins al moment que venen, doncs es va escurçant més.
1: Amb aquestes dades s'espera reforçar el turisme a la tardor per part de la regidoria de Turisme a través d'una nova campanya de promoció turística. Així ho expressa la regidora de la secció, Carme Germà, als micròfons d'aquesta casa.
0: En aquest sentit, estem preparant una nova campanya de promoció turística que es desplegarà aquesta tardor amb l'objectiu de continuar atraient visitants i reforçar la desestacionalitat de la que ens podem sentir particularment orgullosos.
1: Precisament, encara parlant de turisme, segons l'últim informe elaborat per la Turisme de la Diputació de Barcelona, l'any passat Caldes va rebre aproximadament uns 40.000 visitants. Segons aquest estudi, els banys públics de Caldes han rebut gairebé 30.000 visites i el Museu Termal hi ha més de 10.500. Tot i això, segons l'informe, l'any passat es van registrar un 5,7% menys de visitants als banys públics, mentre que en el cas del Museu Termal va augmentar un 3,7%.
3: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: La plaça Neus Català té un nou mural. L'Espai de Memòria de Caldes ha incorporat una nova obra de l'artista Rock Black Block dins el projecte Murs de Bitàcula. El mural s'inspira en una fotografia d'Antoni Campanyà que retrata un grup de voluntaris de Caldes abans de marxar al front d'Aragó l'estiu de 1936, una pintura que s'assuma als elements de memòria democràtica del municipi en què també hi ha el monòlit de records a record dels calderins deportats als camps de concentració. És el segon mural que l'artista Rock Black Block té a Caldes. El primer el va pintar fa uns anys al mur de Can Rius en homenatge a l'Escaldarium.
4: Música.
3: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Continuem ara amb la informació en format més breu. Caldes capta més de 20 milions d'euros del fons europeu Next Generation. El 9-9 ha publicat un mapa del Vallès Oriental amb les empreses o administracions públiques dels municipis més beneficiats per aquesta subvenció europea des de la seva creació. Entre els municipis del Vallès Oriental que més han rebut es troben Granollers, Montmeló i Mollet, seguits de Caldes de Montbui, la qual és una de les viles més petites amb l'impacte més gran, unes xifres que corresponen a més de 1.100 euros per calderí. La Generalitat situa en prop de 225 milions d'euros d'ajuts europeus recaptats per la comarca fins al 31 de març de 2026. I com sempre, a les portes del cap de setmana obrim també l'agenda cultural. El programa Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música, continua aquest cap de setmana amb noves propostes. Demà, al restaurant El Paturrat, sonaran les versions acústiques d'Anna Trias i Núria Coromines. A partir de les 9, el duet calderí actuarà al restaurant del Centre Històric. La Sonateca és una iniciativa impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració que s'allargarà fins al 15 d'agost. Avui comença la festa del barri del Bugarai. De 8 a 2 de la nit hi haurà un tardeo amb la penya Verdaguer, música amb punxadiscos i servei de bar a la pista descoberta del Bugarai. Demà tindrà lloc a la mateixa pista la festa de l'escuma a 6:45 de la tarda, seguida de la sessió de música a les 8 a càrrec de DJ Rubén, que manirà l'organització per parar taules abans del sopar popular a les 10 de la nit. Una trobada que s'allargarà fins a 2:45 de la nit amb actuacions musicals de Marc Xalabarder i els Aladrocs i Gamba qui pugui. Totes les activitats es faran a la pista descoberta del Parc del Bugarai. I demà continuen les festes dels barris, en aquest cas amb la del barri dels Saulons. A 10:45, la pista esportiva de Saulons rebrà els participants de la jornada amb activitats per totes les edats, com un paracaigudes gegant. A 11:45 hi haurà un puzle comunitari, 2 hores més tard una partida de bolos i llançament de plats amb nata. I a les 3 es farà un bingo musical amb premis, 1 hora i 30 minuts més tard, guerra d'aigua i fotografia final, una celebració feta perquè hi participi tothom. I després d'una setmana sense informació esportiva, farem un recopilatori sobre clubs i jugadors calderins. A Rec amb la Ser ja coneix el calendari de la pròxima temporada de l'Hockey Lliga. Després de comprar la plaça del filial de l'Igualada, el club calderí s'ha mantingut en primera divisió d'hoquei patins i obrirà la temporada amb la rebuda de l'Hockey Club Liceo el dissabte 31 d'octubre. Els actuals subcampions encara hauran d'esperar per venir a la Torre Roja perquè els calderins primer jugaran la Lliga Catalana, la primera competició oficial de la temporada. Una competició que serveix per posar a to als jugadors d'Eduard Candami, que tot just està començant a perfilar una renovadíssima plantilla. El jugador del Club Hoquei Caldes, Aleix Sanón, continua guanyant el Campionat d'Europa Sub-17 amb la selecció espanyola. Després de passar com a segon de grup als quarts de final, ahir la selecció va guanyar a Andorra i ara s'han plantat a semifinals del campionat. El calderí ha estat important a tots els partits, sortint d'inici en tots. De fet, el partit d'ahir al vespre va ficar 2 pilotes dins la porteria, acumulant 3 gols en tot el que porta de torneig. Avui els toca continuar marcant gols si volen arribar a la final. A 6:15 de la tarda juguen contra la selecció suïssa en un partit que decidirà qui passa a la final. Es podrà seguir en directe a través del web europe.worldskate.tv. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable amb predomini del sol, tot i que a primera hora hi haurà alguns intervals de núvols baixos que desapareixeran ràpidament. No s'esperen precipitacions en cap moment del dia. Les temperatures pujaran de manera progressiva fins a assolir una màxima de 34 graus durant les hores centrals de la jornada, mentre que la mínima s'ha situat al voltant dels 20 graus. L'ambient serà calorós, especialment al migdia i a la tarda, amb vent fluix de component variable. De cara al cap de setmana continuarà la mateixa situació de temps estable, amb domini del sol i sense risc de pluja. Les temperatures es mantindran molt similars, amb una mínima de 22 graus i una màxima de 32. Unes temperatures que, tot i a baixar respecte a aquesta setmana, han fet a pujar risc d'incendis degut a la baixada d'humitat, segons Protecció Civil dificulta la situació. Caldes de Montbui està ara mateix en fase 3 del Pla Alfa, amb perill molt alt d'incendi.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui divendres 24 de juliol. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins dilluns.
1: InfoCaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El ple d'ahir ja va començar força mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista Calderina, la DENC i el grup de pagesia de Caldes es van concentrar i xiular contra el plàter, finalment per entrar al ple municipal recolzant la moció contra el plàter. Una acció que va crear una ordre del dia d'urgència i es va debatre entre els grups polítics de la sala. Junts i Ara a Caldes es van posicionar en contra de la moció d'Esquerra i PSC en unes al·legacions concretes contra el pla, una moció que va generar molt debat i que no va agradar als assistents. D'altra banda, Junts i Ara Caldes van proposar la seva, per finalment votar a favor de conjuntament amb Esquerra i acabar aprovant-se tot i l'abstenció de PP i PSC.
2: El plàter podia ser una bona idea, com a país tots estarem d'acord que probablement doncs no volem dependre de les nuclears, però crec que la Generalitat ha afectat massa terreny i a més ho ha fet sense comptar amb el consens dels municipis. I aquí és on també m'obro a poder treballar més participació ciutadana, més participació política en un tema que és molt tècnic i complex. El resum d'aquestes al·legacions, que jo crec que són importants i necessàries, perquè si no es presenten al·legacions sense temps i forma del que demana la Generalitat, el risc que pot comportar per Caldes de Montbui és que la Generalitat mantingui les afectacions al plàter tal i com ha contemplat.
1: L'alcalde Isidre Pineda va admetre que la idea del plàter és bona, però que la Generalitat no ha actuat correctament perquè ha tirat pel dret sense buscar consens del territori. I en aquest sentit, l'alcalde es va obrir a fer un procés més participatiu en el futur d'aquesta qüestió. La mobilització abans del ple tenia com a objectiu mostrar rebuig al pla territorial sectorial per a la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica i reclamar una transició energètica justa, democràtica i respectuosa amb el territori. Durant la concentració es va llegir un manifest i posteriorment es va fer una xiulada contra el plàter. Aquestes organitzacions asseguren que, segons la documentació del pla, el 22,5% del terme municipal de Caldes es considera apte per a instal·lacions de producció elèctrica fotovoltaica sobre el sol. Aquesta afectació inclou més de 370 hectàrees forestals i 300 hectàrees de conreus. Per això, els convocants asseguren que el desplegament del plàter provocaria un impacte enorme sobre la natura i la pagesia de rodal de Caldes. Desapareixerien alzinars, pinedes i camps substituïts per grans extensions de plaques solars, propietat d'empreses extractives. En el manifest asseguren que el pla obriria la porta a expropiar-se terres de la pagesia amb la justificació de l'interès general. El dilluns es reobre l'estació d'autobusos. Durant la presentació de la variant de Sentmenat d'aquest matí, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha anunciat la reobertura de l'estació d'autobusos de Caldes.
3: Informar-vos que aquesta estació d'autobusos entrarà en funcionament, no acabada del tot, però dilluns que ve. Avui s'han acabat les obres i he parlat ara amb l'encarregat, donarà les claus a Segalers, diguem, s'han millorat ja les marquesines, s'ha fet l'asfaltat i la millora del terra, ara es pot maniobrar bé, diguem, cosa que no es podia fer abans, i falten encara alguns temes de senyalitzacions, de plaques fotovoltaiques i aquesta marquesina d'aquí que es farà durant el mes d'agost, setembre, d'acord? Però l'estació es reprèn el seu funcionament dilluns.
1: Els treballs d'una inversió de 450.000 euros van començar a finals de març i acabarà en el temps previst. Un equipament que dona servei a prop de 800.000 usuaris i més de 150.000 expedicions anuals. Ara, amb la represa de l'activitat, el personal tècnic seguirà fent tasques, però sense afectacions al servei. L'ocupació turística a Caldes aquest estiu fregarà el 100%. De fet, en alguns casos s'haurà de penjar el cartell de complet. Els establiments turístics, com el Termes Victòria, el Balneari Broquetes o el Càmping El Pascolet, asseguren que preveuen una bona arribada de turistes al llarg d'aquest estiu. Des de finals de maig han començat a notar un increment de les reserves i de l'arribada de turistes, però també destacant que aquesta tendència s'ha vist afectada negativament per l'incendi de principis de juliol i la posterior cancel·lació de l'Escaldarium. Així ho explica la regidora de Turisme, Carme Germà, en declaracions a Ràdio Caldes.
4: Caldes de Montbui consolida aquest estiu les bones xifres d'ocupació turística. El turisme familiar de proximitat continua sent el principal perfil de visitant, que valora el termalisme, l'oferta museística, el contacte amb la natura i els esdeveniments diversos, com ara el Festival Sonateca, que està tenint una gran acollida en aquesta segona edició. Les dades facilitades pels principals agents del sector confirmen la bona salut del turisme al municipi i apunten a la consolidació de Caldes com una destinació de referència. Tant els balnearis com el càmping mantenen aquest estiu uns nivells d'ocupació molt similars als de l'any passat.
1: Amb aquestes dades s'espera reforçar el turisme a la tardor per part de la Regidoria de Turisme a través d'una nova campanya de promoció turística. Avui comença la festa del barri del Bugarai. De 8 a 2 de la nit hi haurà un tardeo amb la penya Verdaguer, música en punxadiscos i servei de bar a la pista descoberta del Bugarai. Demà tindrà lloc a la mateixa pista la festa de l'escuma a 6:45 de la tarda, seguida de la sessió de música a les 8 a càrrec de DJ Rubén, que manirà l'organització per parar taules abans del sopar popular a les 10 de la nit. Una trobada que s'allargarà fins a 2:45 de la nit amb actuacions musicals de Marcel Abardé i Ala Drogs i Gamba Qui Pugui. Totes les activitats es faran a la pista descoberta del Parc del Bugarai. I demà continuen les festes dels barris amb l'urbanització dels Saulons. A 10:45 la pista esportiva dels Saulons rebrà els participants de la jornada amb activitats per a totes les edats com un paracaigudes gegant. A 10:45 hi haurà un puzzle comunitari, 2 hores més tard una partida de bolos i llançament de plats amb nata, i a les 3 es farà un bingo musical amb premis i una hora més tard, 1 hora i 30 minuts més tard, guerra d'aigua i fotografia final. Una celebració feta per que hi participi tothom. Després de la nit d'ahir al restaurant Robert de Nola, on actuava la Swing Collective Big Band, la música continua sonant dins el programa d'actes del Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. Aquest cap de setmana, al restaurant El Paturrat, sonaran les versions acústiques d'Anna Trias i Núria Coromines. Demà a les 9, el duet calderí actuarà al restaurant del Centre Històric. La iniciativa, impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, s'allargarà fins al 15 d'agost. I acabem amb el temps. Avui estem tenint una jornada estable amb domini del sol després d'alguns núvols baixos a primera hora. No s'espera pluja i les temperatures aniran dels 20 graus de mínima als 34 de màxima amb ambient calorós i vent fluix de component variable. De cara al cap de setmana continuarà el temps estable i assolellat, sense risc de precipitacions. Les temperatures es mantindran similars amb mínimes de 22 graus i màximes de 32. Tot i aquest lleuger descens respecte als darrers dies, la baixa humitat mantindrà té elevat a risc d'incendi. Caldes de Montbui continua en fase 3 del Pla Alfa amb un perill molt alt d'incendi. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Cançó dedicada a l'Ousmane Dembélé, de part d'un culer i català. Au, bon vent i barca nova. Rata! Més que rata!

0: Bona tarda. El programa d'avui és com un eclipsi lunar. Primer diuen que passa un cop cada 573 anys i que ho deixis tot per veure'l. I després tires de maroteca i et dones compte que passa anualment. Nosaltres contents de que així sigui, contents d'omplir-li l'agenda a un home que se l'ha buidat i contents també de que Catalunya pugui veure els dos millors presentadors de ràdio plegats durant una estona. Ens tornem a l'arribat a un programa d'humor on diem més del que toca i de ben segur que fotrem la pota. Abans de tot, saludem els nostres estimats col·laboradors. A la meva dreta, en Marc Llibre. A la meva dreta, encara més, Àlex Agudinain. Els nostres tècnics, Pol Sadó i Ferran. Poca descripció mereix un dels gurús. Li agrada poc treballar, però factura fort quan ho fa. Presentador de 6 programes, gironí, capaç de camaleonitzar-se a l'Eixample com padreta de Gaudí a la Casa Batlló. Mestre de suterenos, avui, Andreu Joanola.
1: La Riota. No amaguem la merda sota.
0: Bé, bona nit, companys. Com estàs, Andreu? Bona
2: nit. Moltes gràcies per tornar-me a convidar. Estic molt bé aquí.
0: Vam signar que avui fossis a les 5 del matí.
2: A les... o 6.
0: O 6
2: del matí a Roses.
0: Arrepentit?
2: Gens. Tu em vas dir el dia 24, vens, em vas enviar un WhatsApp al cap d'una setmana i vaig dir, confirmo un altre cop, vull dir que estic encantadíssim d'estar.
3: Haig de dir que avui es venen jocs, com la nit de Roses, perquè clar, la penya es pensarà, què fareu en una habitació hotel? Vam jugar a jocs.
2: Sí. Vam jugar a jocs, sí. Això és així.
3: I avui de nit...
2: I prou, eh?
3: Avui... Sí, sí.
0: I prou, res més.
3: Sí. Hagués molat que algú més, però no.
4: Jo li vaig veure els peus al Joan.
3: Sí.
4: Em va agradar molt perquè...
3: Però de molt son,
4: No, i a més, els peus nus amb taxà llarg...
2: És
4: o de milionari excèntric o de persona que va per la platja ben helado. Sí.
2: O sense sostre.
0: Ens hem refet ja, Andreu, d'aquesta setmana horribilis que hem tingut?
2: Jo crec que... És una setmana que, si ens hagués passat fa anys, no l'haguéssim superat, però crec que ens han entrenat, portem anys entrenant-nos per... Crec que tots els anys que han vingut així com Romes, sí. Liverpool i tot això, ens han anat molt bé per arribar a la setmana tràgica, no?
0: Exacte.
2: Aquesta, que és una setmana...
0: Que viurem cada any, sembla, ja.
2: Jo crec que costarà molt, no?, que tot passi com dimarts eliminats contra el PSG, de la manera que ens va eliminar el PSG, no?, perquè, a més, guanyem... O sigui, primer, estan 20 minuts atacant-nos a tope i dius, això acabarà malament, fem un gol, ens il·lusionem, llavors va el burro d'Araujo, no?, i fa tot allò...
3: Fora,
2: després la Barça perd 0-1 al Chelsea, que feia 4 anys que no perdia el Barça, i dius,
3: la Barça
2: ha de perdre la Barça a aquesta setmana de merda, pues sí, aquesta sí. La Barça de merda, i després ve el Madrid que ens guanya de la manera que ens guanya, amb un atracament escandalós.
4: Espero que no es repeteixi el partit,
2: No, fotran 5 perquè aquesta gent venia el dimecres de jugar pròrroga i penals a Manchester. I
0: sabeu com li diuen a Lucas Vázquez? Cafuques.
3: Sí, joder, però fa temps,
0: No ho sabia. És trending topic, Cafuques.
2: És que va provocar un penal, no? Va fer un gol i va fer una assistència.
0: Sí,
2: és una bogeria, tio. Llavors, jo crec que jo ja he desconnectat del Barça aquesta temporada, ja per dir, dono per finiquitada.
0: Ho dèiem abans, vaig dir, hòstia, veiem contra qui juga aquesta pròxima setmana, i és que ja ens han posat el dilluns a jugar.
2: No, jugam Barça-València, llavors està finiquitada, i jo ja penso, doncs, m'he agafat altres hobbies ara.
0: Sí?
2: Sí, no sé qui, vull dir,
0: Estàs buscant.
2: Sí, però ja n'estic trobant, per exemple, crec que m'estic aficionant a mirar obres. M'està agradant molt com estan deixant Barcelona,
0: sí.
2: O sigui, tot el tramvia de la Diagonal, com ho estan fent.
4: La Barcelona de Collboni,
2: que va començar de Colau,
4: sí.
2: Això és així.
4: Sí.
2: Estan deixant lo del tramvia finet.
0: El tramvia té una història molt bonica, i és que van fer una votació... El veïnat va votar que no i el van fer.
2: Això està molt bé. Això és com Carles Porta, que va fer lo de la farmacèutica d'Olot als 25 capítols, li va demanar permís, li va dir que no i els va treure igualment. Em sembla excel·lent.
3: Va dir, comencem.
2: Va dir, ja els tinc fet. Només era com un tràmit, no? Que em pensava que em diries que sí. Diu, no. Diu, es trec igualment.
4: Pues ara se li ve feina, el Carles Porta, joder. Perquè el xorbo de la Rosa Parà l'ha confessat, sí. No,
2: hi ha un canvi aquí de...
4: Però
2: es veu que ha confessat per sortir de la presó, que és una cosa bogíssima.
4: Sí.
2: Però bueno, ara no entrarem aquí amb això.
4: No.
3: Rosa Parà, que sabeu que en un vis-a-vis es va quedar embarassada, llavors gaudirà de... haurà de tenir nen, la portaran a un altre lloc, llavors no estarà a la presó.
0: Bueno, el que va per Barcelona...
2: Que guapo, en un vis-a-vis, o sigui, has de ser una bèstia.
3: Sí, sí.
2: Però de qui és aquest nen?
3: De la persona, d'un
4: altre mosso.
2: Però qui?
3: No, suposo que no és d'un operari de...
0: D'un funcionari de presons.
2: Però no pot ser del que va matar.
3: Ni del mort.
2: No, del mort segur. Àlex, del mort és una cosa que en principi ja tots havíem vist que no podia ser.
3: I de l'altre tampoc, perquè està a la presó.
0: Cert és que després d'aquesta setmana horribilis va arribar l'aniversari del nostre convidat. Molts anys...
2: 27.
0: 27, eh? 27 més?
2: 27 més 8.
0: Més 8, que fan 31.
2: Fan 35 ben portats.
0: Sí, eh? Estàs content?
2: Sí, contentíssim.
0: Com ho vas celebrar?
2: Doncs, mira, ho vaig celebrar de diverses maneres. El divendres vaig convocar doncs, el que vindria a ser els meus amics més pròxims a un xino karaoke de les Torres Mafre. I llavors vaig celebrar també el diumenge amb la meva família, la meva mare, doncs, bueno...
4: A Girona.
2: Va cuinar a Girona.
0: Sempre fa il·lusió les mares celebrar els aniversaris dels fills.
2: Sí, sí, estic molt content.
3: Després del seu aniversari ha vingut Sant Jordi. Ha regalat alguna rosa?
2: Zero. I he rebut zero llibres.
0: A mi, mira, us dic una cosa. Deia un pròxim convidat nostre, que és Miquel Bonet, que hi ha més escriptors que lectors, ja. I és molt bèstia, perquè possible. Vaig veure publicacions de gent amb foto a 3 o 4 llibres, a dir, no bueno, saps què passa, no saps ni amb prou feina saps llegir.
4: Han tret llibre als tiats, vull dir.
2: Ets dels que llegeix resseguint les lletres.
4: I en veu alta.
2: I pares a cada punt i a part.
0: Com que ha vingut l'Andreu, anem a fer-li una mica de... entrevisteta, va.
2: Feu-me cas.
0: Andreu Joanola, 1989, va néixer en una Barcelona preolímpica, una preolímpica, traient el cap entre totxanes de la caiguda del mur de Berlí i es posava de peu mirant la vida de cara amb el primer Barça campió d'Europa. L'Andreu encarna un debat actual importantíssim sobre el benestar i felicitat dels nens, fet que marca, doncs, decisivament el seu futur. L'Andreu té cara d'haver estat un nen feliç, és així?
2: He estat un nen feliç, sí.
0: Tot i que ara siguis un ratolí de ciutat i et moguis per la capital doncs, amb el mateix saber fer que Gerard Piqué,
2: sí.
0: Ha ajudat aquesta felicitat al fet d'haver estat un nen gironí o d'haver nascut a Girona?
2: Jo crec que a Girona, ara no és per fer-me palles de Girona i tot això, perquè crec que anem sobrats, vull dir que crec que cada setmana surt un gironí a dir que maca que és Girona. Llavors, era un lloc que estava... Tu podies ser feliç a Girona molt fàcilment. Molt fàcilment, hi havia molts parcs per jugar, tot estava molt a prop. O sigui, una cosa que jo he flipat en Barcelona...
0: És
2: les distàncies, no? Sí. I Barcelona és petit, vull dir, quan te'n vas a Los Angeles és una barbaritat.
4: És veritat, no?, que a Girona diuen que és com un poble.
2: És com un poble, sí, per això que diuen no, tothom es coneix, no.
4: No, 85.000 persones...
2: Jo vaig a Girona, per exemple, un dia puc sortir, puc anar de l'estació a casa dels meus pares, que hi ha ben bé 18 minuts caminant, i puc trobar-me tot de persones que jo no he vist en ma puta vida. Això de, no, tothom es coneix, no pots fer res perquè tothom... Home, aviam, no és Riudellots de la Selva, vull dir. No, vull dir que aquí Molins, quan sous?
0: Som
4: 25.000?
0: Una mica més, gaire.
2: I aquí no sortiu i de cop us trobeu a tothom i us saludeu tota l'estona.
0: No, però és més que Girona.
2: Clar, però tu imagina't 100.000.
0: Però menys que arriba de Llops de la Selva.
2: Clar, perquè és per 4, vull dir, que al final no... És com un poble perquè... És com un poble perquè els pobles el que fan és que per fer distàncies curtes agafen el cotxe. I a Girona s'agafa molt el cotxe. Hi ha un problema d'aparcament.
0: Jo he anat a comprar a un casat matller que està a 150 metres de casa amb cotxe.
2: Amb cotxe, clar. I has aparcat més lluny de casa.
0: Sí, segurament.
2: A 200 metres.
0: Segurament.
2: Això passa. Però he sigut un nen molt feliç i, mira, us diré una cosa. Si jo mai formo una família, m'agradaria formar-la a Girona.
0: Tens pinta de ser dels que feia l'equip a l'escola, no?
2: Sí.
0: D'això no en tinc cap dubte. I després a jugar. Algun dia en parlarem d'això, ja no deixen jugar futbol a les places. Ara hi ha cartells. Ara hi vaig veure un meme, crec, que era un cartell amb prohibit jugar pilota, tatxat, i posava baix pues nos drogamos.
2: Pues nos drogamos,
0: vale? Que em va semblar bastant interessant, perquè és el que farà el jovent, a part de jugar molt al mòbil, a les places.
3: El tècnic riu perquè és que entra el Cap Fucas Vázquez i el meme de nos drogamos.
0: Però és veritat que ara veus els nens a les places, però a les pantalles i drogant-se, però poca pilota.
2: Jo era el nen que triava classe, evidentíssim. No portava mai la pilota.
0: Vale. Perquè les coses es perdien.
2: Clar, hi havia el pringat que portava la pilota. Jo no
0: sabia molt de greu veure-la perdre. Eh?
2: Clar, o sigui, hi havia el pringat que portava la pilota, però jo era qui la treia de classe fins al pati. Jo a sota. Però, la pilota meva.
3: Et dic una cosa.
0: Li portava els Reis, no?
2: Clar.
3: Quan tens la pilota, a classe no ho sé, però el pare, si va així, manes, qui juga i qui no.
2: Sí, no.
0: Però quan deien recollim, i et donava igual aquella pilota. Era l'amo el que anava corrent.
5: Clar, clar, no, xuta, ja, sona, quan sonava el timbre per anar a tornar a classe, em sonava la polla, mira, la pilota aquesta dels collons. Sí. No, però jo feia no.
0: Diu molt doncs,
5: de tu. Jo triava aquest, triava aquest, triava els bons, o sigui, triava els, perquè jo volia guanyar tota l'estona.
0: Clar, clar.
5: I llavors, jo en aquella època estava... al meu col·le estava molt bé perquè hi havia tres pistes de futbol. O sigui, hi havia sis porteries, que era una cosa magnífica. Sí. Sis porteries, està guapíssim.
0: Saps, coincidia amb 10 classes en una.
5: Clar, clar, no, sis porteries i els grans manaven. O sigui, els de sisè de primària manaven a la guapa i jugaven ells. Aquí no hi havia, no, és que va jugar ahir, és que no, sí, calla la puta boca.
4: És la selva,
5: això va així, i a la vida això va molt bé. Els nens que estan pujant ara, sí, i nenes, no, és que el dilluns... Calla la boca.
4: No, no,
5: el dilluns mana el que mana, el dimarts mana un altre cop el mateix, el dimecres torna a manar el mateix.
4: No, no,
0: i el dijous potser està castigat i pots colar-te.
5: Però llavors jo em queixo molt dels patis aquests de merda que hi ha a la pista de futbol i després a l'ample hi ha bàsquet.
4: És el que no, passava
5: és
4: la meva.
5: Això què és, tio?
4: No, però
3: és maquíssim també esquivar un tio fent un revers, amb la bola, dos que s'estan barallant al terra, una altra pilota que passava.
5: A mi això no m'agradava i llavors jo sempre he prohibit el bàsquet aquest d'ocupar pistes de futbol. Crec que hauria d'estar prohibit.
4: És un tipus de bàsquet.
0: Els anys que vas jugar a futbol, quin futbol desplegaves? S'ha dit molt que és sotanero també perquè li agrada fer sotanes.
5: Sí.
0: Jugador amb qui t'emmirallaves pel teu estil de joc?
5: Juan Román Riquelme.
4: Sí, doncs pinta.
5: Juan Román Riquelme, que era una persona que no defensava, que era una persona que quan feia l'última passada no anava a ajudar el company, sinó que deia, joder, vaya passada que acabo de fer. Era una persona que quan fallava es mirava les botes, com, què ha passat?
0: Clar.
5: No? Hi ha algú aquí que no ha anat bé.
4: Sí, sí, sí.
5: I era una persona, crec que com Juan Román Riquelme...
4: Era una persona una mica autista, també.
5: Sí, que no li importava perdre. Sinó que li importava, si no, fer un bon control.
0: Estèticament,
5: fer sotanes, importava... Clar.
0: Llavors, jo vaig ser molt d'Aimar.
5: Home,
0: de Rivaldo també, perquè era escarrà.
5: Aquesta gent era competitiva. Román Riquelme, si tu li mires la cara, ell està més content a fer un bon control a guanyar un partit.
0: Sí. Portaves botes blanques, Andreu? Perquè al Pro Evolution Soccer dels inicis, sí, els bons eren botes blanques, no. I els de més, l'Espinàs i el Chimera, en canvi, Cellini, no? Cellini.
5: Sí, jo recordo molt, les Predator amb la llengüeta amb una goma que s'ajustava a la sota i llavors...
0: També ho tenien les Múnich Special,
3: a mi m'agraden molt les de Ronaldo Nazario, les aquelles que van treure amb les
0: vinyetes. Jo era amb Tempo.
4: Jo vaig tenir una estronja, jo vaig tenir l'estronja Nike del Denilson del Betis.
0: És veritat. D'Alfonso eren les blanques joves.
5: Després tenien els Total 90, que és una estètica que crec que ens va cobrir a tots.
4: Jo vaig tenir els tals Zuecos, aquells que fotien una
3: puta. Sí o no?
5: Crec que tenia les Total 90 platejades i vermelles, que era una cosa horrorosa.
4: És horrorosa, amb el 90 que hi
5: grano. I després sí que vaig per primer cop, perquè clar, jo vaig jugar molt amb camps de terra.
0: Clar, sí, sí,
5: i els meus pares em deien, blanques no les pots tenir perquè clar, als camps de terra doncs, és que hi havia basses.
0: Sí, sí,
5: tot
0: sí.
5: Un any hi havia la mateixa puta bassa
0: al terreny
5: de joc. Llavors,
4: deia, els camps que no es podia treure segons quin córner.
5: No es podia. I llavors, quan ja vam passar a que el 95% es jugava en camp de gespa artificial, allà vaig comprar les primeres botes blanques, que eren les del Ronaldinho.
3: Eren
5: les del Ronaldinho, que eren blanques, amb el signe Nike vermell, que era guapíssim.
4: Sí, aquestes són molt guapes.
3: I jo vaig tenir unes de... Crec que era Rivaldo, no? Unes Umbro, unes Múnich, que portava...
5: Mizuno.
0: Rivaldo. R10. Els guapos són els raros, ho sap tothom i no ho diu ningú. Com a home hetero i guapo, que ets, Andreu, perquè així ho manifestes i t'hi sents a gust, la gent només veu un panxa contenta guaperes, però impossible dormir bé totes les nits. Quines pors tens? Quines pors té Andreu Jonola? Si es poden dir avui en un espai com aquest.
5: I tant. Mira, doncs, una por que he tingut tota la vida és a morir. Aquesta és la primera por que jo tinc i que és bastant recurrent. I ara, una por que tinc és que la gent s'oblidi de mi, que la passada moda, haver de tornar a treballar del que treballava, que la cosa no vagi bé. És una por que em ve bastant... tant, pot venir tres cops al mes i m'agafo com una...
0: Bueno, pensava que anaves a dir tres cops per setmana.
5: No.
4: Tu no et veus en plan de dir, hòstia, a mi no se'm cauen els anells, puc tornar
5: sí.
4: O sigui que no se't cauen al final.
5: A mi no se'm caurien, però em sabria greu jo porto un any que em puc dedicar a això de la comunicació i és bastant divertit i m'ho estic passant molt bé i estan sortint coses i m'agradaria poder-ho allargar. Jo sé que potser no serà infinit, però m'agradaria allargar-ho 3-4 anys. Llavors, jo tinc la por
0: i aquesta
5: tota l'estona de que les coses estan anant tan ràpid i estan i hi ha tanta gent que fa coses i ara és tan fàcil fer tantes coses que dius, és que...
4: Bueno, que és un món que...
5: És inestable.
4: Aprenc molt inestable.
0: Perquè aquesta por com la mesures? O és una por és una que t'arriba però sense cap feedback en contra?
5: És una por que pot ser perquè pugui de cop estar dinant i dir, hòstia, doncs ara fa dies que no et truquen per fer una acció de no sé què, que ho recordo aquell moment. I llavors, m'és igual, llavors l'altra setmana em truquen de dos llocs i dic, vale, ja està, sí, estàs de moda, molt bé, que bé, ja tornem-hi. Però és una cosa bastant recurrent de les meves pors, que és que la gent s'oblidi de mi i que ja està, i que passi de moda. Però no, i no passaria res,
0: no,
5: passar, li ha passat a molta gent,
0: sí,
5: li ha passat a molta gent i no passaria res, i no, seria trist, potser seria fins i tot més feliç.
0: Encara seràs amic nostre.
3: Sí,
0: quan no,
3: aquí
0: quan
3: mai t'oblidarem.
5: Home, per favor, exacte, quan sigueu vosaltres famosos, jo no.
0: Ara fas xarres a periodisme, a universitats,
5: sí,
0: de periodisme, eh?
5: Vaig anar a una
0: pobres,
5: universitat
0: pobres
5: de
0: nois,
5: Lleida.
0: Quan somnis frustrats, eh?
5: Quan som... Jo els hi dic, perquè a més vaig fer la xerrada un dijous a les 6 de la tarda, que jo els hi vaig dir, dijous a les 6 de la tarda no he anat a la universitat en
0: mai,
5: puta
0: mai,
5: vida.
0: A la 1 i mitja 2 s'acabava.
5: Jo ja m'estava preparant el dijous a les 6 de la tarda, llavors, hòstia, doncs valorava molt quin és, però res, explico tota la història de la Sultana i explico una mica lo del podcast, que crec que aquí ho esteu fent molt bé. Estic molt orgullós d'aquest podcast. Ja us ho dic de veritat.
3: Sense participar-hi.
5: No, us ho dic de veritat, perquè el que m'estic trobant en molts podcasts que s'estan fent és que volen petar-ho, això número 1, i dos, no són regulars, o sigui, no tenen una constància, perquè veuen que com que fan 8 programes i no els escolta molta gent, ho deixen de fer. Llavors, estic molt content que la Riota sempre, cada dimecres, no ho feu?
0: Cada dimecres. Són bastant implacables amb això.
4: Bueno, doncs saltem fins i tot el Barça.
5: Crec que és el més important d'un podcast.
0: Anem camí del 150.
5: I passar-ho bé. Llavors, vosaltres us ho passeu bé, sou amics, ho feu cada dimecres, us emporta poquíssim si us escolten 350 persones o 300 milions de persones. Veniu aquí, en el vostre com, no, petit oasis per sortir de la setmana aquesta, segurament, de merda que tenim tots.
4: Sí.
5: I ho tireu endavant. Llavors, m'agradaria que tots els podcasts fossin com aquest, de tirar-ho endavant.
3: Bravo.
0: Un aplaudiment. I ara, sense més preàmbul, ens anem al concurs que tota Catalunya desitja que arribi.
3: Benvingudes i benvinguts a Qui dia passa a Nyampeny. La mecànica és molt senzilla, tot i que la setmana passada no va semblar.
4: No, és que Carles i jo, tio, la veritat que som durs de...
3: Se us donarà un fet històric del nostre Barça. Sí. Força.
5: Força!
3: Ara l'he sentit. I haureu de situar-lo davant o darrere de l'edat anterior.
5: Vale.
3: Tira-li, Ferran.
5: Molt fàcil.
3: Vale, estem dins, no, nois?
4: Estem dins.
3: Vale, el primer punt serà per qui s'apropi més aquesta data.
4: Va.
3: Vale, començarà Marc Llibre, que el tinc a la meva esquerra, seguirà Capella i acabarà...
4: Ja començo amb avantatge.
3: Sí, gol impossible de Cruyff, l'holandès volador.
4: Vale.
3: El tenim al cap, no, tots?
4: Sí.
5: Per favor, tio.
4: 1971.
0: 1976.
5: 1974.
3: 1973. Punt pel...
4: Gràcies. Oh, ja no va.
3: La següent
0: serà... Està nerviós, és com quan juga a pòquer, l'Andreu.
5: Sí, sí,
0: està,
5: sí,
0: eh?
5: Sí.
3: Barça guanya la primera Copa del Rei. Estem al 1973. Abans o després?
4: Abans.
3: Sí, molt fàcil. 1910.
0: Rei de copes. Si d'algú som reis, són reis de copes del Rei.
3: És que les primeres faciletes, perquè sabia que el Joan Ola encertaria. I jo vaig amb la Riota. Final dels Jocs Olímpics de Barcelona. Guardiola... Luis Enrique, Quico Narváez...
0: Després.
3: Podries dir l'any i tot?
0: Sí, el 1992.
5: Però què és aquest nivell?
3: Correcte. Correcte. Però toca la teva, si són tan fàcils, toca la teva.
4: Aquí t'has passat, no?
5: Home, any de fundació del Barça, no? Clar, no te jode.
3: Quan neix Jordi Culer? Us en recordeu aquest dibuix animat?
4: Sí.
3: Estem al 92,
4: sí, que era una mica assajador de...
5: De brasileres. Que havia marcat Romario, que Romario va venir l'any 94, però clar, Jordi Culer potser ja estava creat abans.
3: Estem al 92.
5: Sí, vale. Estem al 92. Ha d'anar molt just, això, eh? Jo dic que Jordi Culer abans.
3: El 90, vaja
0: rata. Hòstia, jo tinc un vídeo de les 3 R's. Romario, Ronaldo...
4: Sí, un VHS, dius.
0: Sí, un VHS de les 3 R's, que era, bueno.
5: Era boníssim.
3: Primer concert de Bruce Springsteen i la E Street Band al Camp Nou.
4: Hòstia, tio, és que aquest cabre em porta fent música des dels anys 60 fins ara.
3: Però no sempre que ha vingut a Barcelona ha vingut al Camp Nou, està clar.
4: Hòstia, el 90...
3: Estem al 90 ara amb Jordi Culler.
4: El 90 vaig néixer jo. Jo diria... Hòstia, tio, és que era després segur que ho va fer perquè va fer allò del...
2: Oi.
4: Va ser, és igual, abans.
3: Molt bé, abans del 1988.
2: 88. Sí!
3: Carles, estem al 88. Quan neix l'avi del Barça?
0: Biològicament, ell?
3: No, no, ell no. Quan és el primer cop?
4: M'ha agradat la pregunta.
3: Se'l descobreix a un gàmper. Et dono una pista.
0: Ara, aquest any 2024, 88, estem parlant de que tindria uns 36 anys...
3: Però ja era un avi, clar.

0: Tantawit, correcto.
1: Vale, estem al 88.
0: 88. Va, Marc, te veo en apuros. Saviola ficha pel Barça.
2: Home, hòstia. Vinga, va. Sabem rebre com el nou Maradona.
3: Debuta Ansu Fati.
1: Saviola és després, diria que és inclús 2002.
2: El gol del Tenerife, tio.
0: 2001, Marc.
3: Treu-li un punt per notes. Per voler pujar nota, el tio aquí. El 2002, ja ha fallat.
2: 2001.
0: Barça-Brasil al Camp Nou.
2: Hòstia. Vaig anar amb el meu pare a l'estadi, on queda 3-3, no, 3-3, alguna cosa així.
0: Hòstia, si ens vas anar, doncs mira.
3: Ens van guanyar.
2: Ens van guanyar, sí.
0: Vam quedar 2-2, Carles.
2: 2-2, jo he dit 3-3. Sí, he dit 3-3.
0: A veure si et deixaré un punt.
3: No, però no era molt moment, era el seu.
2: Uah, que cabron. 2001, jo soc del 91, 10 anys abans.
0: 1999, era justeta, però abans. Carles, com per tu? Sí! Va, una fàcil. Culíver marxa del Barça, Marc.
1: Estem
0: al 2001.
1: És després.
0: 2004, després, correcte.
1: Bé, no fallen mai.
0: Carles, va, un altre fàcil per tu. Maneta al Madrid de Mourinho.
2: Home, després.
0: 2010, després. Gol de Torella ja a la Copa del Rei, per empatar contra l'Atlètic. Segurament un dels seus millors.
3: 2009, maig del 2009.
2: Sí.
0: Un any abans, un 2009.
2: Això és així. Uah. El sextet, ja, el primer del sextet.
0: Tenim un jugador bo avui, eh?
1: Estem al 2009, eh?
0: Sí.
1: Bueno, jo de moment no he fallat, tampoc.
0: Primera lliga que guanya el Barça femení.
2: Toma. Hòstia.
1: Estem al 2009.
3: A mamar-la, nen.
2: La Barça.
1: Hòstia, que fill de puta, diré abans.
2: Marigol.
0: Després, el 2011. Ja
2: estem empatats amb Marigol.
1: Ara el jo no, allò.
0: Bojan marxa del Barça.
3: Avui en marxa del Barça és després, perquè ell encara el Wembley 2011 hi és.
0: 2014.
2: Sí.
0: Una fàcil per tu també, Marc.
2: A fer l'ai abans que ell.
0: Remuntada del PSG.
1: Va, després, tio.
0: Sí, molt bé, Marc. Sí. El Marc també en sap, nois. Sí. És que l'altre dia em va fotre molta canya, tio.
2: 2016.
3: Que bé, li fas les preguntes de la classe de reforç, no?
1: No, l'altre dia em va putejar, que no vegis.
0: No, és que acaben així. Estem al 2017, Carles, i per acabar, hi ha la International Conference on Sports Rehabilitation and Traumatology al Camp Nou. Primer cop que s'acull.
1: Aquesta és com l'altre dia em va preguntar la cerimònia del Papa. A mi.
3: Vinga, va.
2: No, abans.
0: Un any després, el 2018, guanya Andreu Joanola.
3: Dale!
2: Ens anem a l'entrevista, no sabem què fer perquè el convidat es senti còmode.
3: No, Molt de talent.
2: Va, parlar de la vida està bé? Parlar sí. De futbol és un altre rotllo. Sí. Què faria l'Andreu Joanola si demà el nomenessin president del Barça? Mesura de gràcia.
3: Primer?
2: Els primers 100 dies, no?, que es valora
3: sí.
2: Un president.
3: Canviar el nom del museu.
2: Està molt bé.
1: Molt bona.
3: Aquesta seria la primera cosa.
1: Com li ficaria Joan Gaspar?
3: Andreu Joanola. No, Leo Messi.
1: Sí.
3: Segurament hi ficaria Leo Messi.
2: Perquè a l'estadi no, hi ficaríem tot.
3: El que ell vulgui.
1: Jo hi ficaria tot, inclús els jugadors. Els hi diria tots Leo Messi.
3: I segurament una cosa que m'agradaria molt és convidar els meus amics i dir, tio, soc president. Fem una patxangueta aquí al Camp Nou.
1: Bueno, a la porta, quan el primer any que el nombra, en el confidencial, en aquell documental, surt amb les llums tancades, que baixa i diu, no, és que el Barça, visca Catalunya.
3: És que ha de ser guapíssim. Llavors, jo soc president del Barça, això, canvio el nom del museu i faig una patxanga amb els meus amics.
2: Com a entrenador, què faries com a entrenador? És més complicat, perquè doncs ja va tecnotàctic.
1: Entrenador per la temporada que ve, que això m'interessa.
3: És que jo no ho he de tenir clar, o sigui, jo vull saber a què jugarem i en funció de què volem jugar i dels fitxatges que hi haurà, tu has de triar l'entrenador. Crec que és una cosa, tu has de mirar un projecte a 4-5 anys vista amb aquell entrenador. Tu el que no pots fer és posar entrenadors ponts fins que Josep Guardiola li doni la puta gana de venir.
1: Per això li donaries un bre... O sigui, preferixes el Xavi Hernández ara?
3: Jo aniria amb els diners que ha costat Vitor Roque,
1: sí,
3: que són 30 més 30. Imaginem que són 30 només, m'és igual.
1: Sí, és igual.
3: Aniria amb 30 milions, un sobre l'altre, amb els bitllets, a més, no aniria amb bisums, eh?
1: Sí.
3: Aniria amb els bitllets.
1: I amb gomes de pollo, eh?
3: A Xavi Alonso.
2: Sí, jo també hi estic d'acord.
1: Ja, però és que és del Madrid, no?
3: Però és igual, 30 milions t'estic dient.
1: Ja, són molt.
2: Aquesta setmana, inclús fons del Barça, que poden ser més o menys creïbles, però bueno, semi, han dit que Guardiola li queda un any del City, que el farà.
3: Sí, això segur.
1: I Arteta.
2: I que Xavi farà un any més al Barça, té molts números, i que inclús, bueno, la idea que Josep Guardiola i Sala tornés d'aquí un any, jo veig.
3: Jo crec que entrenador no tornarà, no? Tornarà d'una altra funció, i serà fantàstic tenir el talent de Guardiola.
2: Aitana, bon matí, avui dèiem, amb aquest gag que ha sortit del documental d'Adriana, que vindria com a president. És un nou...
3: No el veig com a president, jo crec que té unes virtuts... que són millor en un altre lloc.
0: No.

0: Vull dir una cosa executiva.
1: Porto, ha sonat la campaneta. Xavi segueix l'any que ve al Barça.
2: És oficial?
1: Sí, oficial.
2: De quina font?
1: Ara mateix.
2: Fabrizio Romano. Bueno, sí, sí, Fabrizio Romano és oficial.
3: Bueno, Andreu. Un any més d'Òscar Hernández. Un any més del germà.
1: Una cosa, com a president, no faries una estàtua de Messi?
3: Sí.
1: Però vull dir, però,
3: a cada cantonada.
1: Estic parlant, no, no, estic parlant d'una d'una estàtua, però de dimensions bíbliques.
3: Sí, sí.
1: Algú rotllo. Que no fos
2: un hard res... coffee, un hard coffee.
1: No, no, no, que no fos...
4: No, no, com l'arbre, com l'arbre de Nadal de Xavier García al Viola Badalona.
1: No, no, algú, algú com les piràmides. No, no. Que vingué, o sigui, que traspassés el món del futbol.
3: Jo faria...
1: Que fos més gran que el Camp Nou, quasi.
3: Sí, sí, clar, jo faria que hi hagués un moment que l'ombra de l'estàtua es fiqués al camp, al terreny de joc.
1: O sigui, algú, algú que hi morís gent construint-la, saps?
3: Està clar, de morir
1: molt.
3: No, però que,
4: per tapar-li el sol a Xavier Candelà.
3: Gent catalana i argentina morís fent la construcció d'això, perquè és a qui més ens ha donat.
1: Sí, sí.
3: Vull dir que morin altra gent que no...
4: Clar, que la sacrifica altres pobles, doncs seria un abús, no?
3: Catalans i argentins... Jo, per exemple, no faria l'estàtua. Perquè jo sóc apòstol de Messi i el missatge l'he d'anar...
4: Ah, tu no estaries de picar
1: per allà. Tu faries d'arquitecte.
2: No, tu has de fer que perduri el missatge.
3: Clar, jo he de fer que perduri el missatge, sinó qui ho explica millor que jo, que va ser Messi.
2: Fa dos anys, en aquest... bueno, encarnant la sotana i aquest anti-institucionalisme, vas dir que no et presentaries a cap junta directiva del Barça, perquè en aquella època se us vinculava amb Víctor Font. Segueixes mantenint aquesta... Se t'ha ofert? Perquè això va ser fa dos anys abans de...
3: No,
2: encara no.
3: No, no se m'ha ofert i no, jo crec que no hauria d'anar-hi si, mentre segueixi la sotana, evidentíssimament. Una altra cosa és que no hi hagués la sotana, però a nosaltres que ens agrada criticar la gent de dalt, sobretot, a qui té el poder i fiscalitzar. Doncs,
1: criticar-te a tu mateix seria raro.
3: No, ho faig molt, però seria d'hipòcrita, llavors jo crec que no.
2: Abanderat de la mandra, cap de llista al viure bé, president de l'intentar fer poc i guanyar bé. Fins fa poc personalment seguia els tres passos, jo personalment, però bueno, m'ha complicat la vida últimament.
3: Tu mateix.
2: Amb quants diners et fixes viure mensualment per viure com li agrada viure a Andreu Jonola?
3: Fica-li... Nets, eh?
2: Nets, sí.
3: Nets, eh? Lliures d'impostos, no?
2: Sí, sí, sí.
4: Ara t'escolto.
3: No, tampoc tant. És que sembla que faci molt, però clar, també és veritat que hi ha molts...
2: Ho mostres molt i no...
3: No, i també potser que hi ha molts llocs que pugui anar i no...
2: I no pagar.
3: I no pagar.
2: Exacte.
3: Però jo crec que per estar bé, doncs mira, fica-li 2.100.
2: 2.100.
4: Hòstia, has tirat molt avall, tio.
2: Aquells 100 euros són l'últim àpat, del mes que acabes arrodonint-lo, eh?
3: Són els 100 euros pels vàpers.
4: 2.100 és el que em gasto jo. I em cobro menys.
3: 2.100.
4: No, està bé.
2: De l'últim cop que va venir aquí Andreu Joanola, feia la sotana. Ara hi ha molts Andreu Joanoles, se'l veu a Esport 3, se'l veu a La Cullerada, presentador dels Premis Enderroc, estàs per TV3 també, al Planta Baixa.
3: I tant.
2: Tota l'energia els pròxims anys va dipositada a fer perdurar aquest projecte de vida? Estàs content, també, amb el teu dia a dia?
3: Tot el que estic fent...
2: O t'agradaria fer alguna més?
3: Sí, m'agradaria fer alguna més. Tot el que
2: com?
3: Estic fent... O sigui, jo tot el que estic fent és agafar com una mena de rodatge, experiència i conèixer persones per tal d'aviam si algun dia jo pogués tenir com un programa meu en alguna cadena important de Catalunya o fer-ho autoproduït també com la sotana, però evidentment amb això s'ha de treballar molt. El Magí un dia em va agafar i em va dir... Andreu, no et vindrà ningú a donar-te les claus d'un programa si abans no has fet res. Llavors em va dir, has de començar a fer seccions. Jo, el Magí, és una persona que li faig cas sempre. Sí, com el Manel, li faig cas a vegades. I el Joel, mai. El Magí li faig cas sempre. I llavors vaig dir, hòstia, doncs té raó, segurament. Doncs m'he de ficar a fer coses que... no és que no m'agradi fer, però potser no és tant el meu, sinó sortir una miqueta, no, de la zona de confort, això que és una subnormalada de dir.
2: Sortir del teu target de discurs.
3: Sí, del que jo més puc parlar, o que més còmode em sento parlant i tal. Llavors, fer altres coses per aviam si algun dia, per veure primer si sóc vàlid, davant de la càmera i davant dels micròfons, no fent de presentador, perquè al final has de fer moltes coses, i llavors jo aquest primer any estic intentant fer això, potser ha de durar 5 anys, o 6, o 7, o no arribarà mai.
1: A mi em passa una mica com una
3: palla petita.
4: Sí,
2: en fi, ens anem a l'informatiu.
4: A la ve de tot.
2: Ens anem a l'informatiu.
3: Vinga.
2: Pere Aragonès inicia la campanya electoral apuntant als joves.
4: El president de la Generalitat i candidat per Esquerra Republicana ha començat campanya electoral a través de les xarxes socials amb l'objectiu de cridar l'atenció del votant més jove. Com si no fos suficient per cridar l'atenció semblar-se novit a novi després d'utilitzar la llanterna reductora. Pere Aragonès i el seu equip de Umpa-Lumpas han pensat que era una bona idea per apropar-se al voltant de la gent més jove publicar un vídeo de TikTok fent un top 5 de cançons a la seva playlist i el resultat ha estat el següent.
0: Aquestes són les 5 cançons que estan al capdamunt de la meva playlist. Ho tenim tot, del Joan Dausà.
4: Què et sembla aquesta, Andreu?
5: Això és una merda, tio.
0: I a més, doncs,
4: diu que és animal.
5: Ho tenim tot. Joan Dausà animal, això què és?
0: Dos, un himne de la nostra generació, Flying Free, que fins i tot pels que no anàvem a Pont Aeri, quan els ho posaven, ballaven i eren
5: anant, anant a missa, se'n ficava.
0: I no? Encara avui, doncs, ens fa aixecar a tots.
4: Jo Flying Free l'he consumit, però no és top 5.
0: Com la Terra, de Ginestar.
5: Ah, perquè van fer la seva presa de possessió.
4: Sí. Aquesta és bona, aquesta lleca és bona.
5: A mi m'agrada.
4: Ara, jo no la ficaré al meu top 5.
0: Li enviava aquesta cançó doncs, a la meva dona, la Janina, i a més Ginestar doncs, va tocar a la meva presa de possessió com a president. No. Sweet Caroline, el remix, per tant...
4: El remix, per
5: el bailongo.
1: Perquè estira el rotllo.
4: No, perquè l'escolta la seva filla.
0: Jo la va escoltar, s'hi ha quedat enganxada, i doncs sempre toca posar-la
1: quan...
0: I la cinquena, Plan 10, de Doctor Calypso. Votaré, també,
5: Doctor Calypso?
0: Que també és un himne de la nostra generació, és una cançó instrumental, sense lletra, però que era el que, amb el que s'acostumava...
4: Bueno, aquest vídeo, evidentment, diu moltíssimes coses, entre elles que no té cap criteri musical ni cap contacte emocional amb el concepte vergonya aliena, però em servirà per fer la següent pregunta. Andreu, quin és el teu top 5 de cançons a la teva playlist actualment?
5: Mira, t'ho dic...
4: Cuida, perquè pots quedar igual de malament.
5: No. T'ho dic ara mateix. Les 5 ara mateix sonen més en el meu telèfon, és El Disfraz, de La Muixca.
4: Vale.
5: L'Ao de la Pena, de La Plazuela. La de Matilda, de Guillem Gisbert.
4: Vale.
5: Llavors, sona... El Disfraz.
4: Si aquest és El Disfraz, jo no escolto gens la música i em cau bé, però...
5: Llavors, 4 quissos dels Figaflaues. M'agrada... Què vols que et digui? Soc una mica bailongo. I a més m'agrada molt Mónaco, de Bad Bunny.
1: No hi ha cap d'Ordinari?
5: És la 6è. M'ha dit 5.
4: Bueno.
5: Mira, escolta Mónaco.
4: Aquesta és de Bad Bunny?
5: Això és Bad Bunny. Però mira com entra, eh? Aviam.
1: Drogadura.
5: Alerta, eh?
2: Amb això fas una...
1: Trigant a entrar,
5: sí, faig un parpis.
2: Un parpis de...
5: Ah, torna a fer...
4: És molt bo el conill.
1: És el conill dolent.
4: És
2: increïble.
4: Una altra notícia?
2: Entrem a la segona notícia. DJ Mario es casa.
4: L'estreamer amb nom de punxadiscos de la zona hermètica es casarà pròximament després de demanar matrimoni a la seva parella enmig de les finals de la Kings i la Queens League disputades al Wizzing Center de Madrid. El fet es produïa durant el transcurs d'aquell infame esdeveniment esportiu creat i dirigit per Gerard Piqué i aquell tio que té la veu de Joaquín Sabina després d'haver 30 whiskies a la boda d'en Pingu. DJ Mario, vestit amb un xandall d'un equip que es diu Ultimate Mòstoles, es va armar de valor i va clavar genoll a terra al més pur estil Gravesen i davant la mirada atenta de milers espectadors va dir «Nos casamos o qué?». Una actuació digna dels millors quillacos europeus, que estan tots a Espanya, per cert. Una actuació, però, que va ser rebuda amb molta emoció i aplaudiments i amb la resposta afirmativa per part de la seva nòvia, que es fa dir «Noe», com no podia ser d'una altra manera, abraçades, petons, més abraçades i més petons, que suposo que culminaríem en un bon sopar a la Tagliatella. Andreu, on i com li demanaries matrimoni a algú?
5: Mira, doncs ho estava pensant, va dir, crec que anirà per aquí. Seria molt raro que no anés per aquí. Sí, i de cop seria. Et preguntés no sé quina talla de peu fas. Mira, jo tinc bastant ben pensat que a mi m'agradaria molt per demanar aniria al Bòtic, que és un restaurant de Corçà.
2: Sí.
5: Molt bo.
2: Pensa que és de la Bòtic.
5: No, Bòtic.
2: Bòtic.
5: Que té ara 2 estrelles ja a Michelin. M'agradaria molt ficar-me en el que es diu la barra del... Bueno, hi ha com una cosa que veus el xef i tal i qual a la taula aquella. I llavors, quan hi ha... Perquè a mi m'agrada molt ser l'última persona de marxar al restaurant. Llavors, ja quan la cosa...
4: A mi em passa el mateix a les discoteques.
2: Perquè t'agrada entablir conversa amb el xef, no?
5: Sí, m'agrada parlar.
1: Toca els collons, la gent que treballa.
5: I llavors, quan ja quedéssim com molt sols, com quedéssim ja molt sols, ho faria allà o d'allà la porteria, perquè seria una dona. Vull dir, això ho tinc claríssim. Que... Bueno, no, sí, de moment són els meus gustos, i els meus gustos aquí sí que ningú s'hi pot posar. Sí, és veritat, amb els meus gustos, com no, pot ser un home, no pot ser un home.
2: No, aquesta societat no t'obligarà.
5: Claro,
4: no, cuidado.
5: I després li demanaria el cotxe, no, t'imagines? Com? Has fet...
4: Tot això?
5: Has fet un sopar de l'hòstia i el cotxe, saps?
2: Bueno, hi ha cotxes que valen més que cases, eh?
5: Clar, sí, sí, això sí. No, i segurament li demanaria allà en un reservat de... Que sense que ningú ens veiés.
4: Perquè tinc una pregunta. A tu et faria il·lusió casar-te?
5: No.
4: Val. Jo és que... No, és que a mi tampoc, i aleshores... Jo he pensat... Mai m'he plantejat com ho demanaria, perquè crec que jo no tenir ganes entenc que em casaria perquè l'altra persona li fa il·lusió, i per tant potser buscaria algú que li fes una mica d'il·lusió.
5: Sí, a mi no em faria gaire... No és una cosa que em tregui del son de dir no em casaré, bueno, doncs em casi millor.
4: Vale, una altra notícia.
5: Va, més.
2: Sobren les investigacions per al fenomen Yados.
6: Literalmente, pan con mermelada. Mira al otro lado, croissant con fucking café. Mira al otro lado, panza. Mileurista. It's called fuck.
4: La cultura del burpee es veu amenaçada davant l'allau d'investigacions i preguntes que s'estan produint al voltant dels cursos d'Amadeo Yados. Cada cop són més les persones que apunten que els cursos d'aquest peculiar coach són alguna cosa més que una simple estafa piramidal. Segons experts, i gràcies a testimonis d'algunes víctimes, s'ha pogut saber que aquest moviment recull els mateixos patrons socials que els d'una secta o d'un exèrcit de retardats mentals, valgui la redundància. L'obsessió amb l'exercici físic i el mindfulness comença a ser una preocupació social, i els centres de CrossFit pateixen davant l'amenaça que els seus membres siguin captats per la secta del Yados. Andreu, tu vas al CrossFit. Què tal és allò per dins?
5: Mira, doncs us explicaré una... Us explicaré ara de veritat. Jo CrossFit ho veia com de flipats, no? De cosa secta, de tal. Sí que és veritat que té un punt de secta.
4: Sí.
5: Té un punt de secta. El que jo vaig, que es diu Grid House, que està molt i molt bé. Això és...
1: Estàs parlant com un tio cantant per una secta.
5: No.
1: Una secta, però meu no.
5: No. O sigui, per exemple, hi ha gent allà que fa els exercicis sense samarreta. Jo no veig la samarreta mai. Hi ha gent allà que només parla de les competicions...
4: Et vesteixes raro, eh? Tu?
5: No, em vesteixo.
4: No, amb el que pilles.
5: Amb el que pillo, sí, sí.
4: Que els pantalons del Barça i la samarreta...
5: De l'Andorra. És una cosa de... Sí, sí, tothom em mira malament.
4: Això m'he fixat.
5: Vaig amb bambes de córrer, que tot el dia em diuen t'has de comprar unes bambes de CrossFit. Com que collons?
2: Clar.
5: Llavors, sí que és veritat que hi ha allò, però i tenen una cosa, aquesta gent, que és que com que volen que entris a la secta, jo tinc clar que no entraré a la secta.
4: Són molt simpàtics.
5: Són molt simpàtics i t'ajuden molt als exercicis.
4: Ja.
5: Vale? O sigui, són com molt propers.
2: Voluntariosos molt.
5: Llavors, saps el típic gimnàs que tu t'apuntes i veus aquelles màquines, no sé per on començar?
4: Sí.
5: Si tu t'apuntes al CrossFit, saps per on començar, perquè aquella gent...
4: Està allà a sobre, et diu, això s'ha de fer així...
5: Corregeix el moviment, s'ha de fer així, hòstia, va, vinga, quan ells acaben, perquè clar, acaben abans, t'animen, va, que te'n queda quatre repeticions...
2: Són de competir.
1: Clar, Manson animava, també.
5: Clar, no, però sí que és veritat que després a les dutxes, doncs, als temes del qual es parlen, doncs, hòstia, doncs, quina competició vas, amb quina parella aniràs, amb qui no sé què, has vist en aquest tal. I jo tot això sempre... O sigui, si tu anessis allà, sóc com Leo Messi quan va arribar al Barça, que no parlava amb absolutament ningú al vestit.
4: Jo vaig anar un dia, un amic nostre en Fai, i va fer una competició aquí al polígon, sí. I vaig anar-lo a veure, i la veritat és que feia bastanta olor a crisi dels 30-40,
5: sí.
4: I després feia olor a gent que... A gent que acabava de sortir d'una relació molt tòxica.
5: Sí, ja pot ser. No, jo vaig començar amb que ja...
1: Una mica el que diu el Carles.
4: També, perdona, i també li fots el pàdel, no?
5: Sí, he millorat molt.
4: Sí?
5: Molt. Estic molt content de la meva millora al pàdel.
4: Algun cop se't doni bé, al revés?
5: No, al revés, el tinc per... La volea al revés?
4: El vidre el controles, bé?
5: Sí, però la volea al revés crec que és una cosa espectacular.
4: Fas la cuchilla?
5: No faig la cuchilla. No, tranquil.
4: No. No, sí, jo tampoc la faig.
5: Més notícies.
4: Vinga, l'última.
2: I ens anem a l'última notícia. Andreu Joanola celebra el seu 35è aniversari.
4: El no tan jove presentador i comunicador català arriba a l'equador de la trentena, i qui sap si pel seu ritme vital a l'equador de la seva vida.
5: Segur.
4: 35 primaveres, complia aquest passat 19 d'abril i ho festejava amb una celebració que va durar aproximadament el que dura una boda gitana, un funeral jueu o el que dura el període de gestació de la taurona anguila, que pot estar 42 mesos embarassada. Durant aquesta celebració vam poder veure la part més humana del gironí, que ens deleitava a través del seu Instagram amb el fum d'una xixa sabor watermelon, amb nigiris de carn de pingüí o amb actuacions musicals dignes d'Eurovisió. També va haver temps per rebre l'amor dels seus, família i amics, i alguna felicitació molt especial, com la d'en Jordi Basté, que publicava una story a l'Instagram d'una foto dels dos junts, acompanyada d'un breu escrit amb lletra Comic Sans, on podien llegir "Aquesta ratota és amic meu, feliciteu-lo". Una frase que emocionaria a Thelma i Lluís, tot i Toby, fins i tot a Andy Buzz Langier de Toy Story.
5: Home!
4: La meva pregunta és, dintre de poc vindrà Jordi Basté aquí, com s'ha de tractar una persona que escriu amb Comic Sans?
1: Amb amor, carinyo.
5: No, l'has de tractar com em tractes a mi. Exactament com em tractes a mi. Ni més ni menys, perquè em sabria greu que el tractessis més i em sabria més greu encara que el tractessis menys. Per tant, l'has de tractar com a mi.
4: Sortirà?
5: Quan ve?
2: Però, per la teva satisfacció, no per la seva.
4: A meitats de maig, si no hi ha, si no hi ha molt de rotllo amb les eleccions, perquè ens van dir que...
5: Anirà molt bé. Aquí, ho fareu a aquesta hora, també?
4: Sí, en principi, sí.
5: Bueno, doncs potser marxarà abans, però bueno, és una persona que va dormir aviat, però no passa res. És que abans, quan...
2: Tancarem la ràdio, si cal.
5: Quan hem parlat al meu aniversari, no m'he recordat dir-vos que el dissabte vaig celebrar-lo sortint de festa per Girona, també.
2: A platea, una platea.
5: Clar, vam fer platea, vam fer one i platea.
4: Amb aquest del bàsquet, no? Que
2: el... No, amb el Nil Solà, no?
5: Nil Solà, no. Sí, amb el Nil Solà.
4: Sí, però amb el que surts per Girona...
5: Quino Colom?
4: Aquest.
5: No, perquè que... jugava diumenge, aquest.
4: Home, que vaig veure el programa, que li vau fer portar un mamoneo als dos.
5: No, però vam sortir, perquè és que has dit de la boda gitana, sí que és veritat que va durar 3 dies.
4: Bueno, jo et segueixo a l'Instagram i la veritat que deia, hòstia, el fill de la gran puta.
5: S'ho està passant bé. 35 tacos, 35 tacos.
4: Endavant.
2: I ens anem a l'última part de l'entrevista. S'havia estat cultivant per gràcia. Alguna cosa que vingui, Andreu, pròximament, i no sapiguem, i que haguem de sàpiguer, com amics teus que som?
5: Mira, doncs segurament estrenarem un podcast d'aquí poc. Estrenarem un podcast amb una altra persona.
2: Molt bé. Crec que vas dir el nom a les 6 del matí.
1: La Tangana?
2: No, deixarem a l'efecte sorpresa.
5: Ah, vale, sí, sí, sí.
4: Bueno, si ho vols dir, ho pots dir.
5: I em farà il·lusió. No vull dir.
4: No vull dir.
2: Com diuen a molts llocs de la vida, l'important important no és arribar, sinó mantenir-se.
5: Sí,
2: sobretot,
5: aquí
2: a
5: la por.
2: Al món de l'esport, exacte. Si ho extrapolem al món de la comunicació, la sotana sembla que s'hagi pres l'elixir de la durabilitat. Et sorprèn?
5: Em sorprèn i no em sorprèn. O sigui, em sorprèn... A mi em sorprèn més que hàgim arribat com a tanta gent que no pas que... Perquè crec que estem fent el mateix programa que portem fent tota la vida.
4: Sí, jo
2: interpel·lo de que nosaltres... estan 26.000 esglaons per sota, però sempre intentant tenir aquesta quotidianitat de la que parlaves tu abans, setmanalment, ens hem intentat reformular molt. Hem canviat dosis del programa sols, de convidats, i la sotana crec que manté molt l'origen del debat inicial, les tres seccions, i sí que heu canviat les seccions.
4: Jo no estic molt d'acord, eh? O sigui, jo que us escolto des del principi, la sotana sí que ara porta 5 temporades, potser, que sempre és igual, però la sotana d'abans era molt diferent.
5: Era molt diferent,
4: sí. Molt canvi de secció, molt canvi d'estructura.
5: Serà polit.
4: No, que et sembla bé, però...
5: No, però sí que és veritat que aquests últims 5 anys, això que diem...
2: Hòstia, però són 5 anys.
4: Sí, no, que és moltíssim.
2: Però si us has cada 3 mesos és un canvi de paradigma.
4: Però si fos per mi cada programa.
5: Sí que és veritat que hi ha una cosa que estem notant, que és que crec que cada vegada parlem menys de futbol o hi ha menys... Sí que és veritat, quan per exemple ha vingut Paco Cerul o quan va dir Martí Perarnau o com he persones així, que parlem molt de futbol, però per exemple ve la Musca i no parlem gaire de futbol.
4: Adaptes una mica al convidat.
5: Sí, però abans fèiem que el convidat s'adaptava a nosaltres i parlàvem de futbol. Però després vam veure que a vegades la gent no té gaire cosa a dir.
2: Nosaltres el primer que vam fer quan us vam copiar va ser prohibir el futbol i això també crec que ens va permetre fer coses diferents i no parlar de futbol
5: No, nosaltres el que vam fer és, escolta, això funciona, això crec que va bé, sí que és veritat que tampoc, per exemple, la Manel ara no fa tants SMRs, per exemple, perquè al final les coses...
4: No, i el Joel, l'entrada titular i entrada
5: del Femenus, llavors tu has de saber quan una secció ja està cremada o...
4: Bueno, però sí que cadascú d'ells tenen com un parell de seccions petits, que ja van...
5: Sí, 3-4, Lliveta de Mor, tot això, però nosaltres el que sempre mirem, una cosa que crec que és molt bona és que no ens passem els guions, ens els passem. Jo no sé què dirà el Joel, no, què dirà el Manel, què dirà el Magí. I llavors a mi em fa riure com si fos un espectador més. I és que crec que dona molta vida al programa. I llavors crec que això que us deia, que cada vegada
3: parlem menys de futbol, però no el deixarem mai, el futbol, eh? Vull dir, el futbol sempre...
1: És un gran reclam, de fet, el futbol. Sí.
2: Acabem aquesta entrevista intentant reproduir un moment que va colpir la vida del nostre comiat, de l'Andreu, que és quan va conèixer Messi.
3: Ara farà un any.
2: M'agradaria que reproduíssim aquest moment, vale? Qui de vosaltres vol ser Messi?
4: Jo no.
2: Àlex, vols ser Messi? Tu mateix ets Messi i li has de dir a l'Andreu què passa, però tu l'has de saludar una mica així. I a partir d'aquí l'Andreu ha de... intentar reproduir, recrear aquell gran moment que va poder viure en privat, i si doncs a partir d'aquí vols dir-li les dues preguntes que li hauria fer Messi, sí?
1: Ja, no m'ho havia preparat, això.
4: No, però has de dir només què passa pelotudo, no?
2: Sí.
1: Te digo, guacho, què passa pelotudo?
3: Què tal? Mira,
1: vas donar la mà, no?
3: Això... No, és que em va fer exactament això, espera't,
1: Clar, però me l'has aquí... donat,
3: no? No et donaré la mà perquè no li vaig donar la mà, el vaig abraçar. O sigui, ell... Jo el vaig veure arribar com de 15-20 metres cap allà, vale? Hi havia un passadís de 15-20 metres i ell va girar a la porta. Jo encara no em creia que coneixeria Messi, vale? I de cop va girar a la porta, anava amb una motxilla
1: d'aquestes
3: caríssimes, saps aquestes motxilles de cuiro?
2: Sí, sí.
3: De Louis Vuitton.
4: Sí,
3: caríssimes!
4: Que ja es veuen. Sí.
3: Sembla que l'estrenés, i potser no, però sí, sí, és que tenia un material que jo crec que no l'havia vist mai, aquell material, vale? I era fantàstica aquella puta motxilla, era negra, la recordo, és que m'il·luminava, no? I veig Messi i dic, jo mateix parlant amb mi, és Leo Messi, Andreu, és Leo Messi. I va venir i em vas fer això, que ho has fet molt bé, no m'ha dit Leo tu i tal, primer es va saludar amb el Pepe Costa, superguai. Què passa?
2: Pepe Costa, un saludo.
4: Tenien salut.
3: Sí, sí.
2: Pepe Costa és el que li compra el vi.
1: L'altre ja
2: el
1: vaig veure amb David Yankee, tenia un saludo.
4: Perquè no m'imagino a Messi fent...
3: Sí, va, tenien alguna
2: cosa. Pepe Costa és el que li compra els Vegas Sicilia.
3: Sí, i llavors el Messi em va extendre la mà i jo el que vaig fer és abraçar-lo. I aquí sí que, ja ho he comentat a altres llocs, vaig parlar tota l'estona en castellà amb Messi.
4: No, mira.
3: Escolta, és culpa meva, no passa res. Sí, sí. I li vaig dir muchas gracias por todo. I això, el primer que li vaig dir, el vaig abraçar, ella em va fer com un copet així com suéltame. I tal, i després em va dir com entramos a l'habitació, perquè havíem d'entrar en una habitació que era la VIP de l'aeroport. I vam entrar allà i llavors qui va fer preguntes era jo.
2: Et vas comprar un bitllet d'avió per anar
3: no,
2: a la
3: VIP? No. Qui feia preguntes era jo.
2: Vale.
3: Bueno, em van fer una cosa tremenda, que crec que no m'ho he explicat enlloc. Em van fer una cosa tremenda, que és dir-li a Messi a la cara l'entradeta de la sotana.
2: Hòstia.
4: Ai, li vas tenir que reproduir. I li vas fer...
3: Bona nit, Barcelona, sí, bona nit, Catalunya, aquell... són les 10 i una nit d'una nit, i això és la sotana, un programa d'esports, és a dir, futbol, és a dir, el Barça, és a dir, Messi.
2: I què va fer ell?
3: Es va ficar com en cotxe.
1: Rayo autista.
4: No, és que ha de fer vergonya, pare.
3: Ha de fer vergonya. Clar, tio. I tu li vas dir
2: deu vegades, i com està?
3: No, però vam estar parlant del Mundial, perquè feia 3 mesos que havien guanyat, vale. I vaig dir que aquí a Catalunya nosaltres anàvem a Argentina, ell va dir que ja li havia arribat, sí, que jo cantava la cançó Muchachos en argentí, que no tinc accent argentí, però que cantàvem. Vam estar parlant d'on havien estat sopant la nit anterior a Barcelona, però una mica de restaurants.
2: Sí, estat...
3: Això sempre...
4: És de conversa.
3: És de conversa guai, de fàcil, i va estar... O... Sí, i vam estar 15 minuts parlant, i una cosa molt guai que em va agradar molt és que no va mirar el mòbil cap vegada.
4: Això mola molt. Això és el que tu no has fet en tota la tarda.
3: No, jo no estava mirant el mòbil, i llavors vaig treure la samarreta d'Argentina, perquè en el moment que jo estava a casa, jo tenia una d'Argentina amb la que Messi havia guanyat el Mundial, la d'aquell Mundial, i tenia 1.500 del Barça amb Messi. I vaig pensar, quin agafo perquè el tio me'l signi? I vaig dir, he d'agafar la d'Argentina, perquè era aquell moment que encara no se sabia si venia el Barça o no.
2: Exacte.
3: I llavors vaig pensar, hòstia...
1: Uf, no estic d'acord, eh?
3: Sí, perquè si ara... No, si li té clar el Barça, potser no me la vol signar.
1: Què dius? Andava, mira.
2: Bueno, no, però podria haver sigut un moment una mica...
3: No, perquè... I s'imagina que jo... Ho trec a Instagram, de que Messi ara m'ha signat una samarreta del Barça.
1: Hòstia, jo crec que el Messi...
3: Jo volia la signatura... Sí.
2: Molt afable, 15 minuts, per això, no?
3: Molt afable.
4: Hòstia, tio, Andreu, és guapíssim, això.
3: És fantàstic, és increïble. I llavors, bueno, foto i va dir, cap problema.
2: Jo vaig conèixer Messi, vaig tenir la sort gràcies a Juanjo Brau.
3: Home, i tant.
2: Que ens va explicar de que ell anava amb Messi de vacances a Argentina, van preparar el Mundial que perden la final d'Argentina, no?
3: Sí, clar.
2: I li vaig dir, hòstia, com és que... Bueno, van partir peres, i el tio Jorge m'explicava que el 2008, 2009, 2010 li deia al Messi, avui t'has d'arribar a les 6 del matí a tirar-te un riu amb l'aigua molt freda, i s'hi tirava, i el 2013, 2014 li va dir, escolta, t'has de tirar el riu amb aigua, i li va dir, ja no, i doncs va dir, no et puc mantenir aquest grau. I jo li he fet classe, també a moda d'anècdota, als nebots de Leo Messi, vale?
3: Anaven amb pistola?
2: No anaven amb pistola.
4: el
2: I recordo una anècdota de que un cop doncs, la nena em va dir ¿te gusta mi làmina de plàstic? I vaig dir, un 10. Un 10. Ah, però jo crec que podríem... No, un 10. I li vaig explicar aquesta anècdota a Leo, dient que li havia posat 10 als seus nebots.
3: Per ser nebots
2: del Messi. El tio es va riure bastant. De fet, a la foto sortim rient com molt, i això també va ajudar que la pugui tenir emmarcada a casa.
4: Joder, pues tu i jo, Àlex, quan ja no coneixerem, no?
3: És que conèixer més és molt fàcil.
4: No, no, ja veieu. Ha quedat com un programa, com si Messi fos...
3: És més difícil conèixer-me a mi.
4: No, no, per això, no, flipa.
2: Gairebé. I ara sí, estem arribant a la fase final del programa. Sí, passa molt ràpid, Andreu. I ens anem al joc dels números. 10 més 2.

0: Oh, està passant l'un dels tios que
1: és. Que no tenim temps, eh? No vull perdre temps, eh?
2: Ja saps. Ja saps tots de 10 mesos.
0: Hòstia, tio, està passant l'un dels leides, tio.
2: Leides.
3: 10 mesos. 10 mesos.
1: Vale, Àlex, va.
2: Vale, va. Explica. Ràpid.
1: Has vingut amb una samarreta tèrmica. S'han de tenir quadrats, també. Samarreta tèrmica, eh?
3: Està orgullós de si mateix.
1: Increïble portar una samarreta tèrmica. 2024, eh?
2: No comentaré.
1: Vaya treballador de peatges que estàs fent.
2: És el que es porta.
1: Sí, i tant.
2: Bueno, ja m'ho diràs.
1: De pudor que deu fer això, nen.
2: No, tio, m'he ficat ara a sortir del gimnàs.
3: Àlex, sí.
2: Vale, nois, estrenem secció, vale?
4: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
5: El ple d'ahir ja va començar força mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista calderina, l'ADENC i el grup de pagesia de Caldes es van concentrar i xiular contra el plàter, finalment per entrar al ple municipal recolzant la moció contra el plàter. Una acció que va crear una ordre del dia d'urgència i es va debatre entre els grups polítics de la sala. Junts i Ara a Caldes es van posicionar en contra de la moció d'Esquerra i PSC en unes al·legacions concretes contra el pla, una moció que va generar molt debat i que no va agradar als assistents. D'altra banda, Junts i Ara Caldes van proposar la seva, per finalment votar a favor de conjuntament amb Esquerra i acabar aprovant-se tot i l'abstenció de PP i PSC.
6: El plàter podia ser una bona idea, podia ser una bona idea, com a país tots estarem d'acord que probablement doncs no volem dependre de les nuclears, però crec que la Generalitat ha afectat massa terreny i a més ho ha fet sense comptar amb el consens dels municipis. I aquí és on també m'obro a poder treballar més participació ciutadana, més participació política en un tema que és molt tècnic i complex. I molt complex. El resum d'aquestes al·legacions, que jo crec que són importants i necessàries, perquè si no es presenten al·legacions sense temps i forma del que demana la Generalitat, el risc que pot comportar per Caldes de Montbui és que la Generalitat mantingui les afectacions al plàter tal i com ha contemplat.
5: L'alcalde Isidre Pineda va admetre que la idea del plàter és bona, però que la Generalitat no ha actuat correctament perquè ha tirat pel dret sense buscar consens del territori. I en aquest sentit, l'alcalde es va obrir a fer un procés més participatiu en el futur d'aquesta qüestió. La mobilització abans del ple tenia com a objectiu mostrar rebuig al pla territorial sectorial per a la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica i reclamar una transició energètica justa, democràtica i respectuosa amb el territori. Durant la concentració es va llegir un manifest i posteriorment es va fer una xiulada contra el plàter. Aquestes organitzacions asseguren que, segons la documentació del pla, el 22,5% del terme municipal de Caldes es considera apte per a instal·lacions de producció elèctrica fotovoltaica sobre el sol. Aquesta afectació inclou més de 370 hectàrees forestals i 300 hectàrees de conreus. Per això, els convocants asseguren que el desplegament del plàter provocaria un impacte enorme sobre la natura i la pagesia de rodal de Caldes. Desapareixerien alzinars, pinedes i camps substituïts per grans extensions de plaques solars, propietat d'empreses extractives. En el manifest asseguren que el pla obriria la porta a expropiar-se terres de la pagesia amb la justificació de l'interès general. El dilluns es reobre l'estació d'autobusos. Durant la presentació de la variant de Sentmenat d'aquest matí, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha anunciat la reobertura de l'estació d'autobusos de Caldes.
7: Informar-vos que aquesta estació d'autobusos entrarà en funcionament, no acabada del tot, però dilluns que ve. Avui s'han acabat les obres, i ha parlat ara amb l'encarregat, donarà les claus a Segalers, diguem, s'han millorat ja les marquesines, s'ha fet l'asfaltat i la millora del terra, ara es pot maniobrar bé, diguem, cosa que no es podia fer abans, i falten encara alguns temes de senyalitzacions, de plaques fotovoltaiques i aquesta marquesina d'aquí, que es farà durant el mes d'agost o setembre, d'acord? Però l'estació es reprèn el seu funcionament dilluns.
5: Els treballs d'una inversió de 450.000 euros van començar a finals de març i acabarà en el temps previst. Un equipament que dona servei a prop de 800.000 usuaris i més de 150.000 expedicions anuals. Ara, amb la represa de l'activitat, el personal tècnic seguirà fent tasques, però sense afectacions al servei. L'ocupació turística a Caldes aquest estiu fregarà el 100%. De fet, en alguns casos s'haurà de penjar el cartell de complet. Els establiments turístics, com el Termes Victòria, el Balneari Broquetes o el Càmping El Pascolet, asseguren que preveuen una bona arribada de turistes al llarg d'aquest estiu. Des de finals de maig han començat a notar un increment de les reserves i de l'arribada de turistes, però també destacant que aquesta tendència s'ha vist afectada negativament per l'incendi de principis de juliol i la posterior cancel·lació de l'Escaldarium. Així ho explica la regidora de Turisme, Carme Germà, en declaracions a Ràdio Caldes.
8: Caldes de Montbui consolida aquest estiu les bones xifres d'ocupació turística. El turisme familiar de proximitat continua sent el principal perfil de visitant, que valora el termalisme, l'oferta museística, el contacte amb la natura i els esdeveniments diversos, com ara el Festival Sonateca, que està tenint una gran acollida en aquesta segona edició. Les dades facilitades pels principals agents del sector confirmen la bona salut del turisme al municipi i apunten a la consolidació de Caldes com una destinació de referència. Tant els balnearis com el càmping mantenen aquest estiu uns nivells d'ocupació molt similars als de l'any passat.
5: Amb aquestes dades s'espera reforçar el turisme a la tardor per part de la regidoria de Turisme a través d'una nova campanya de promoció turística. Avui comença la festa del barri del Bugarai. De 8 a 2 de la nit hi haurà un tardeo amb la penya Verdaguer, música en punxadiscos i servei de bar a la pista descoberta del Bugarai. Demà tindrà lloc a la mateixa pista la festa de l'escuma a 6:45 de la tarda, seguida de la sessió de música a les 8 a càrrec de DJ Rubén, que manirà l'organització per parar taules abans del sopar popular a les 10 de la nit. Una trobada que s'allargarà fins a 2:45 de la nit amb actuacions musicals de Marcel Laverder i Aladrox i Gamba Qui Pugui. Totes les activitats es faran a la pista descoberta del Parc del Bugarai. I demà continuen les festes dels barris amb l'urbanització dels Saulons. A 10:45, la pista esportiva dels Saulons rebrà els participants de la jornada amb activitats per a totes les edats, com un paracaigudes gegant. A 10:45 hi haurà un puzzle comunitari, 2 hores més tard una partida de bolos i llançament de plats amb nata, i a les 3 es farà un bingo musical amb premis i una hora i 30 minuts més tard, guerra d'aigua i fotografia final. Una celebració feta per qui participi tothom. Després de la nit d'ahir al restaurant Robert de Nola, on actuava la Swing Collective Big Band, la música continua sonant dins el programa d'actes del Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. Aquest cap de setmana, al restaurant El Paturrat, sonaran les versions acústiques d'Anna Trias i Núria Coromines. Demà a les 9, el duet calderí actuarà al restaurant del Centre Històric. La iniciativa, impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, s'allargarà fins al 15 d'agost. I acabem amb el temps. Avui estem tenint una jornada estable amb domini del sol després d'alguns núvols baixos a primera hora. No s'espera pluja i les temperatures aniran dels 20 graus de mínima als 34 de màxima, amb ambient calorós i vent fluix de component variable. De cara al cap de setmana continuarà el temps estable i assolellat, sense risc de precipitacions. Les temperatures es mantindran similars amb mínimes de 22 graus i màximes de 32. Tot i aquest lleuger descens respecte als darrers dies, la baixa humitat té elevat a risc d'incendi. Caldes de Montbui continua en fase 3 del Pla Alfa amb un perill molt alt d'incendi. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Hola, sóc l'Edgar i això és Males Companyies. Espereu, avui parlarem d'una de les meves bandes favorites. He decidit dividir aquest episodi en dos, perquè fins ara hem parlat de bandes on la seva carrera o va durar poc temps o van tindre pocs àlbums. Però avui parlarem d'una banda amb 15 àlbums, una banda amb una pel·lícula autobiogràfica. Una banda que, ja a veure si endevineu de qui estic parlant abans d'iniciar la música, una banda amb 4 integrants, un vocalista extraordinari però extremadament extravagant que li va dir que no a una col·labo amb Michael Jackson, un guitarrista legendari però amb un ego immens, un bateria que està enamorat dels diners i un baixista que va decidir allunyar-se de l'ull públic per tindre un perfil molt més baix. Endevineu qui són?

Així és, avui parlarem de Queen. Benvinguts al tercer programa de Males Companyies, on veurem la vida de diferents artistes, avui de Queen, i al final, bé, avui no al final, perquè com ja he dit, he decidit dividir-ho en dos, i aniré dient les anècdotes quan vagin passant. Perquè totes les coses bones ja estan dites, i ara veurem les coses més dolentes, per veure com realment van ser Males Companyies.

Hi ha bandes que triomfen, hi ha bandes que canvien la història de la música i després hi ha Queen. Quatre músics completament diferents que van aconseguir crear alguns dels himnes més coneguts de tots els temps. Una banda capaç de barrejar hard rock, òpera, pop, música clàssica i fins i tot funk quan ningú més s'atrevia a fer-ho. Però res d'això va ser fàcil. Van començar gravant de matinada perquè només podien entrar a l'estudi quan els altres artistes marxaven. Van estar a punt de perdre els diners que guanyaven per culpa d'un contracte abusiu. Van invertir una fortuna en un disc que molts considerarien una bogeria. I quan Freddie Mercury va presentar una cançó de gairebé 6 minuts sense tornada, amb una secció operística al mig, la discogràfica els va dir que era impossible que allò sonés mai a la ràdio. També descobrirem com una simple cançó cantada pel públic després d'un concert va inspirar We Will Rock You, per què Michael Jackson va convèncer a Queen perquè publiquessin Another One Bites the Dust, què amagava realment Dead on Two Legs, o com Roger Taylor va acabar tancant-se dins d'un armari perquè volia que la seva cançó sortís al single de A Night at the Opera. Avui recorrerem els 10 primers anys d'una de les bandes més influents de la seva història, des dels dies que encara es deien Smile fins al moment que Queen ja havia conquerit el món. Benvinguts a Males Companyies. Avui descobrirem la primera etapa de la història de Queen.

per entendre com va néixer Queen, hem de retrocedir uns anys, quan el grup encara ni tan sols existia. A finals dels anys 60, dos estudiants de l'Imperial College de Londres, en Brian May i en Roger Taylor, compartien la mateixa passió, la música. Brian May estudiava física i matemàtiques, una disciplina que, anys més tard, el portaria a convertir-se en doctor en astrofísica. A més, era un apassionat de l'electrònica. De fet, juntament amb el seu pare, van construir amb les seves pròpies mans la guitarra que el va acompanyar durant tota la seva carrera, la mítica Red Special. Una guitarra que, perquè ell no tenia diners, no podia comprar-se una guitarra de gamma alta. Llavors el que van agafar va ser la palanca d'una màquina de cosir de la seva àvia, la fusta de la seva xemeneia i una cadira, i van construir aquesta guitarra. En Roger Taylor, en canvi, estudiava odontologia. Tot i que més endavant canviaria els seus estudis per biologia, paral·lelament tocava la bateria i ja havia passat per diversos grups locals. A l'any 68, tots dos van decidir formar una banda. Van penjar un anunci buscant un cantant i un baixista. I així van trobar Tim Staffel, estudiant d'art i amic d'un altre jove que també aviat tindria un paper fonamental en aquesta història, Farrokh Bulsara, més conegut com Freddie Mercury. Amb Tim Staffel com a cantant i baixista, Brian May a la guitarra i Roger Taylor a la bateria, va néixer Smile. Smile practicava un rock molt influenciat per grups com Cream, Jimi Hendrix o Led Zeppelin. Tot i que mai no van aconseguir un gran èxit comercial, sí que van arribar a publicar un senzill. Fins i tot van actuar com a taloners d'algunes bandes molt importants. Semblava que tenien futur. Però hi havia algú entre el públic que observava cada concert amb admiració. Era Farrokh Bulsara, amic de Tim Staffel, i es va convertir en un dels seguidors més fidels de Smile. Després dels concerts, acostumava a donar la seva opinió, proposava idees i estava convençut de que aquella banda podria arribar molt més lluny. Encara ningú ho sabia, però aquell jove acabaria convertint-se en el líder d'un dels grups més importants de la història del rock.

Tim Staffel va prendre una decisió que, no canviaria, que ho canviaria absolutament tot. Va abandonar la banda per unir-se a un altre projecte, Humpy Bong. Per en Brian May i Roger Taylor, allò podria haver significat el final d'Smile. Es quedaven sense cantant i sense baixista, i el grup semblava condemnat a desaparèixer. Quan Tim va marxar, Farrock no s'ho va pensar dues vegades. Va proposar a Brian i Roger convertir-se en el nou cantant del grup. Aquella decisió marcaria un abans i un després. Amb ell, no només arribava una nova veu, arribava una nova manera d'entendre la música. Poc després, adoptaria el nom de Freddie Mercury. Proposaria batejar la banda com a Queen i començaria a construir una identitat que acabaria fent història. Però qui era realment aquell noi que estava a punt de canviar la història del rock?

Abans de ser Freddie Mercury, es deia Farrokh Bulsara. Va néixer el 5 de setembre de 1946 a Zanzíbar i de petit va estudiar a l'Índia, on va descobrir la seva passió per la música i va aprendre a tocar el piano. Anys més tard, la seva família es va traslladar a Regne Unit, on Freddie va estudiar art i disseny gràfic al Ealing Art College. Aquells estudis li van despertar un gran interès per la imatge i l'estètica, una característica que més endavant seria clau en la identitat de Queen. Mentrestant, era un gran admirador de Smile, era amic de Tim Staffel, assistia als seus concerts i estava convençut de que podia arribar molt més lluny. I, el que he dit abans, quan va abandonar el grup, va veure la seva oportunitat i va fer el que volia. Quan va deixar Staffel de tocar, va ficar-se dintre i una de les seves primeres propostes va ser que canviessin el nom. Smile desapareixeria i donaria pas a un nom molt més impactant, elegant i provocador, segons ell. A partir d'aquell moment, el món començaria a conèixer-los com Queen. Freddie no només va aportar la seva veu i la seva presència sobre l'escenari, que ja és molt dir, sinó que també va dissenyar el logotip de Queen, conegut com el Queen Crest. Gràcies als seus estudis d'art i disseny gràfic, va crear un emblema inspirat en els signes del zodíac dels quatre membres del grup. Els dos lleons representen a Roger Taylor i John Deacon, que ara parlarem d'ell. El cranc simbolitza a Brian May, que és càncer, i les dues fades fan referència a Freddie, que era verge. Conorant-ho tot amb un fènix, símbol de renaixement, i una corona al centre que reforça el nom de la banda, Queen. Aquell escut, dissenyat abans fins i tot de que publiquessin el seu primer disc, acabaria convertint-se en una de les imatges més reconeixibles de la història del rock.

L'última peça que faltava va arribar al 71. Es deia John Deacon. Era el més tímid dels quatre, però també un estudiant d'electrònica brillant. Ningú podia imaginar que acabaria escrivint el senzill més venut de tota la història de Queen. Amb el nom de Queen ja escollit, poc després la incorporació del baixista John Deacon a la banda ja tenia la formació que faria història. Però encara els faltava superar un obstacle molt important: gravar el seu primer disc. El problema era que Queen era un grup completament desconegut. No tenien diners, no tenien cap èxit, no tenien discogràfica i ninguna discogràfica estava disposada a invertir-hi massa. La seva gran oportunitat va arribar a l'any 72, quan els estudis d'Elaine Lee buscaven una banda per provar el seu nou equipament d'enregistrament. Queen va acceptar l'oferta, però hi havia una condició. Només podien utilitzar l'estudi quan estigués buit. Això significava gravar de matinada, entre sessions d'altres artistes i aprofitant qualsevol estona lliure. Podien passar hores i hores esperant a que l'estudi quedés disponible, i quan arribava el seu torn, van aprofitar cada minut.

Aquell ritme era esgotador, però també els va permetre experimentar sense la pressió del rellotge. En Brian May registrava diverses capes de guitarra amb la seva Red Special, buscant un sol molt més ric del que era habitual en una banda de rock. Al mateix temps, en Freddie Mercury insistia en les harmonies vocals fossin perfectes, repetint les premses tantes vegades com calgués. Aquesta obsessió pels detalls acabaria convertint en una de les grans marques de la casa, Queen. A més, l'amplificador que utilitza Brian May va ser construït per John Deacon, a partir d'un ampli que va trobar a la brossa. Deacon l'utilitzava per practicar a casa seva, però un dia Brian May va anar a casa seva, li va agradar i li va dir: «Ei, m'ho deixes?». Li va deixar, i aquest va ser l'amplificador que utilitzaria per gravar la resta d'àlbums de Queen.

Finalment, el juliol de 73, es va publicar el seu primer àlbum, Queen. La crítica va valorar molt positivament el talent del grup, però el públic encara no els coneixia. Les vendes van ser modestes i el primer senzill, Keep Yourself Alive, que l'hem escoltat abans però no té veu, va passar gairebé desapercebut, com ho ha fet ara. Les emissores de ràdio pràcticament no el punxaven i el disc no va tindre l'èxit que la banda esperava. Per a molts grups, un inici així hauria estat un cop molt dur. Però Queen no pensava rendir-se. Al contrari, estaven convençuts que encara no havien ensenyat tot el que eren capaços de fer. Sense perdre temps, es van posar a treballar en el segon disc, un disc molt més ambiciós. Aquesta vegada no volien limitar-se a fer un bon àlbum de rock, volien crear una obra diferent amb una personalitat pròpia. El resultat va ser Queen 2, vaja originalitat amb el nom, publicat a març del 74. Encara avui, molts fans els consideren el primer disc que defineix de debò el so de Queen. Les harmonies vocals eren molt més complexes, les composicions molt més elaborades i les cançons combinaven un hard rock amb música progressiva, fantasia i fins i tot influències de música clàssica. És un àlbum molt divertit d'escoltar, jo ho tinc que dir. El disc estava dividit en dues parts molt diferenciades. La primera, coneguda com el White Side, que estava dominada per composicions de Brian May i Roger Taylor. I la segona, la Black Side, estava pràcticament escrita per Freddie Mercury i mostrava el seu gust per la teatralitat, les històries fantàstiques i grans arranjaments vocals. A més, la portada de Queen 2, amb els quatre membres vestits de negre il·luminats sobre un fons completament fosc, es convertiria en una de les imatges més icòniques del grup. Anys més tard, la banda la recrearia gairebé exactament igual al videoclip de Bohemian Rhapsody, convertint-se aquella fotografia en una de les més reconeixibles de la història del rock. D'aquest disc també en sortiria el primer gran èxit comercial de Queen, Seven Seas of Rhye, la versió completa, ara no només amb la versió instrumental. La cançó va entrar al top 10 del Regne Unit i per primera vegada milions de persones van començar a fixar-se en aquesta banda tan diferent a la resta.

De fet, si heu vist la pel·lícula Bohemian Rhapsody, el primer àlbum que diuen que graven és aquest, el de Queen 2, perquè no hi ha molt que parlar del primer. I diuen, ja me'n recordo que hi ha una escena que diuen, i si venem la furgoneta? I els diuen, clar que sí, i comença a sonar aquesta cançó donant a entendre que aquesta va ser el primer àlbum. Però es van saltar completament un àlbum. Queen ja no era només una promesa. Encara no havien conquerit el món, però finalment havia trobat la seva identitat. I el millor encara estava per arribar. Perquè només uns mesos després publicarien Sheer Heart Attack, l'àlbum que els convertiria en autèntiques estrelles del rock. L'èxit de Queen 2 va donar al grup la confiança que necessitaven i només dos mesos després, a finals del 74, van publicar el seu tercer àlbum, Sheer Heart Attack. Aquest disc va marcar un abans i un després en la seva carrera. Queen deixava de ser la banda prometedora per convertir-se en un grup conegut arreu del món. El so era més directe i accessible, però sense perdre cap originalitat que els caracteritzava. L'àlbum incluïa cançons com Now I'm Here i, sobretot, Killer Queen, el senzill que els va obrir definitivament les portes de l'èxit internacional. La cançó va arribar al nombre 2 del Regne Unit i va entrar per primera vegada en les llistes dels Estats Units, demostrant que Queen estava preparat per jugar a la lliga dels més grans.

esperaven, molt menys del que esperaven. Els contractes s'havien signat i els seus inicis i beneficiaven sobretot la direcció de la banda, encapçalada pels seus managers, Trident, mentre que ells veien com bona part dels seus beneficis desapareixien. La situació va arribar a un punt límit. Queen es va enfrontar als seus representants, van trencar la relació amb Trident i van iniciar un llarg procés d'alliberar-se d'aquell contracte. No va ser fàcil ni barat, però el grup tenia clar que, si volien controlar el seu futur, havien de començar prenent les coses per les seves mans. Un cop lliures, van fitxar el seu mànager, John Reid, que també treballava amb Elton John, i es van posar a preparar el disc més ambiciós de la seva carrera. A finals del 75, va arribar a Night at the Opera, un títol inspirat per la pel·lícula dels germans Marx del mateix nom, amb un pressupost que, en aquell moment, era un dels més elevats mai destinats a un àlbum de rock. Queen va passar mesos gravant en diferents estudis del Regne Unit i el perfeccionisme era extrem. Si una cançó necessitava repetir una prensa 20 vegades, es feia. Si calia canviar d'estudi per aconseguir un millor piano o una millor acústica, també. De fet, a la pel·lícula es diu que estan tancats a una granja perduts de la mà de Déu, però això no és veritat, com ja he dit. Una altra cosa que la pel·lícula té malament. Aquell nivell d'exigència va donar lloc a situacions curioses. Durant les llargues jornades d'enregistrament, Roger Taylor va acabar dormint més d'una vegada a l'armari de l'estudi. Les sessions s'allargaven tant que qualsevol racó servia per descansar, i una estona abans de tornar a gravar, doncs tornaven. I parlant d'armaris, a l'hora de decidir quines eren els senzills de la banda, van decidir treure Bohemian Rhapsody d'aquest àlbum, You're My Best Friend, i hi havia temps per un altre. Roger Taylor volia posar la seva cançó, I'm in love with my car, però, clar, ell la volia posar molt, molt, molt i amb moltes ganes. I el que va decidir va ser tancar-se a l'armari de la banda i no sortir fins que la resta decidissin que aquesta cançó sortiria, i els hi va obligar a posar-ho per escrit. I, clar, ell no era estúpid. Això ho volia perquè abans els beneficis d'aquestes dels senzills es dividien 50-50, 50 per la cara A i 50 per la cara B. I ell sabia que Bohemian Rhapsody seria un èxit i volia també la seva part dels diners. I ho va decidir, doncs això, es va tancar, i fins que no va dir que volien que la seva cançó sortís, no va sortir. El disc també inclou una de les composicions més ambicioses de Brian May, The Prophet's Song. Amb més de 8 minuts de durada, és la cançó més llarga que Queen va publicar en uns dels seus primers àlbums d'estudi. Destaca per la seva impressionant selecció central, on les veus de Freddie Mercury es van enregistrar sobre una sobre l'altra, creant un efecte de canon que encara avui resulta sorprenent. Però hi ha una cançó que defineix aquest disc, i és, sens dubte, Bohemian Rhapsody.

I abans he dit que Brian May tenia un ego molt gran. I aquí tenim un exemple. Quan Freddie Mercury va proposar, que després parlarem d'això, la cançó, Brian May es va sentir una mica, doncs, malament, perquè ell pensava que era igual de bo escrivint música com Freddie Mercury. I va decidir fer The Prophet Song, de la que hem parlat abans. I la va escriure pensant que arribaria a tindre un èxit semblant. Però només va ser, sense, amb la meva opinió, disculpeu-me els que us agrada aquesta cançó, un intent desesperat per intentar aconseguir el costat B de Bohemian Rhapsody.

Freddie Mercury va presentar la maqueta als seus companys, ningú havia sentit res semblant. Era una peça de gairebé 6 minuts, sense una tornada convencional, que combinava una balada de piano, que ja hem escoltat, un fragment operístic i un solo de guitarra, que està sonant de fons, un segon, i un final de hard rock, que ara començarà. La discogràfica estava convençuda que era impossible de publicar-la com a senzill. Deien que era massa llarga, perquè les emissores de ràdio la punxessin. Per exemple, a la pel·lícula aquesta escena sí que està molt ben representada, l'escena on està el seu manager dient «Aquesta cançó és massa llarga, no la volem posar». Aquesta està bastant bé representada, ho tinc a dir. Però Freddie no va cedir. El grup també confiava plenament en la cançó. Finalment, el locutor Kenny Everett va començar a posar-la a la ràdio abans fins i tot de que es publiqués oficialment. Els oients no paraven de demanar-la i la discogràfica no va tenir més remei que llançar-la com a senzill.

que de fet, quan Freddie Mercury, bastant amic de Kenny Everett, li va ensenyar la cançó per primera vegada, ell va dir, passa'm el disc. El va agafar i se li va deslliçar el dit més d'una vegada per posar-la més d'una vegada a la ràdio. Una petita dada aquí extra. La resta és història. Bohemian Rhapsody es va convertir en un èxit immediat. Va ser número 1 durant 9 setmanes consecutives al Regne Unit i va transformar per sempre la manera d'entendre el rock. I va ser escollida com la millor cançó de tot el segle XX. O sigui, increïble.

però el disc amagava també una altra peça carregada de significat, Death on Two Legs. Tot i que mai es menciona cap nom, Freddie Mercury la va escriure com un atac directe contra Norman Sheffield, un dels responsables de Trident, després dels conflictes econòmics que havien viscut amb l'antiga direcció del grup. Ara escoltem una mica, sisplau.

la lletra és extraordinàriament dura, fins al punt que Steffield va arribar a plantejar-se emprendre accions legals. Amb el temps, Freddy va admetre que era una manera de desfogar-se, i després d'anys sentint ell i els seus companys havien estat explotats. Jo el que recomano és agafar aquesta lletra, la podeu buscar a Google, traduir-la i flipar una mica, perquè està plena de bilis que li van treure a The Don't Tulex, que està, el nom es diu Dedicated To i punts suspensius. Jo no sé a qui li van dedicar, jo crec que el que ells diuen, al Sheffield aquest. Amb A Night at the Opera, Queen no només va publicar el millor disc de la seva carrera fins a aquell moment, sinó que va demostrar que estava disposat a assumir riscos que cap altra banda s'atreveria a prendre. I aquesta vegada, el món sencer els hi va donar la raó.

Molts pensaven que seria impossible superar un disc com aquell, sobretot després de l'impacte que havia tingut Bohemian Rhapsody. El 76 van publicar A Day at the Races, un títol que, al igual que el seu predecessor, estava inspirat per la pel·lícula dels germans Marx. De fet, els dos discos gairebé es podrien considerar germans. Comparteixen un estil molt semblant, una portada pràcticament idèntica, amb només un canvi de colors i la mateixa ambició musical. És el logo en blanc i en negre. Punt final. Tot i això, Queen no volia fer una simple còpia del seu èxit anterior, A Night at the Opera. Havia estat una demostració de que podrien fer qualsevol cosa, i A Day at the Races demostrava que aquell nivell no era casualitat. Una de les cançons més destacades és Somebody to Love, la que estem escoltant de fons. Freddie Mercury volia recrear un so d'un enorme cor de gospel, el que estem escoltant ara aquesta part. Però sense contractar decenes de cantants. La solució va ser tan senzilla com esgotadora. Freddie, Brian i Roger van enregistrar les seves veus una i una altra i una altra vegada, superposant-les fins al punt de el centenar de pistes vocals. El resultat va ser tan convincent que encara molta gent pensa que la gravació hi participa un cor sencer.

Però aquesta no va ser l'única curiositat del disc. A Day at the Races va ser el primer àlbum de Queen que va produir completament pel seu compte. Després dels problemes amb Trident, la banda ja no volia que ningú prengués decisions per ells. Ara controlaven absolutament tot, els aspectes del procés creatiu, des dels arranjaments fins al so final del disc. Era una responsabilitat enorme, però també una demostració de la confiança que havien adquirit. El disc també amaga una petita joia composta per Brian May, 39, una cançó publicada al disc anterior, però que sovint s'associa amb aquesta etapa per la importància que va adquirir en directe. Brian, apassionat de l'astronomia, sempre havia sentit una fascinació pels viatges espacials, una passió que, anys més tard, el portaria a doctorar-se en astrofísica, després de Queen i tota aquesta parafernàlia. Aquesta manera d'introduir conceptes científics en les seves composicions demostrava que, dins de Queen, cada membre aportava una personalitat completament diferent.

Una altra cançó que mereix una menció és Tyler Modern Now, Down, la que estem escoltant ara de fons. Brian May va explicar que la idea li va venir mentre treballava a la seva tesi doctoral a Tenerife. El títol havia nascut gairebé com una broma i mai no va pensar que convertir-ho en una cançó. Però Freddie va insistir que era massa bo per deixar-ho escapar i acabaria convertint-se en un dels grans himnes de la banda als concerts. Malgrat les excel·lents crítiques i les bones vendes, alguns periodistes continuaven acusant a Queen de fer música massa barroca, massa complicada i excessivament teatral. Aquelles crítiques acabarien provocant una reacció inesperada. En Rock, en lloc d'intentar demostrar que podien fer encara més òpera o encara més complexitat, Queen va decidir fer exactament el contrari. Van simplificar el seu so, van tornar a un rock molt més directe i van començar a pensar en cançons que poguessin cantar milers de persones alhora. La resposta arribaria només un any després, amb News of the World. La primera gran anècdota d'aquest àlbum té a veure amb la portada. L'enorme robot que sosté els membres de Queens està inspirat en una il·lustració de l'artista de ciència-ficció Frank Kelly Fries. A Freddie li va agradar tant una de les seves obres que li va demanar si podia adaptar-la perquè els protagonistes fossin els quatre membres del grup. El resultat és una de les portades més icòniques de la història del rock. Però el moment més legendari arribaria amb We Will Rock You. La idea va sortir després d'un concert a Stafford. Quan el grup va acabar l'actuació, el públic va començar a cantar espontàniament You'll Never Walk Alone, mentre abandonava el recinte. Brian May va quedar completament fascinat. Va pensar que, en lloc de que el públic només escoltés la banda, seria molt més emocionant crear una cançó en la que els protagonistes fossin els mateixos espectadors. Així va néixer We Will Rock You, una cançó construïda gairebé només amb dues trepitjades, una palmada i una melodia molt senzilla. El més sorprenent és que aquells famosos cops de peus no els va fer a un estadi ple de gent. Van ser els quatre membres del grup i part de l'equip tècnic colpejant el terra de l'estudi una i una altra vegada, per donar una sensació que hagués milers de persones. Van enregistrar les mateixes trepitjades repetidament i es van superposar, igual que amb les veus. I a la pel·lícula això també està bastant bé representat. I sí, We Will Rock You estava pensada perquè el públic participés. We Are The Champions era la seva companyia per ser perfecta. Freddie Mercury la va escriure imaginant-se milers de persones cantant de ple pulmó aquesta cançó. El grup sempre les va concebre com les dues cançons com una mena de parella inseparable. I per això durant anys les interpretaven una rere l'altra als concerts.

hi ha una altra curiositat molt coneguda sobre We Are The Champions. Molta gent està convençuda que la cançó acaba amb la frase Of The World. We are the champions of the world, així al final. Però en realitat, la versió original, aquestes paraules no apareixen. Aquesta falsa memòria col·lectiva s'ha fet tan popular que fins i tot té relació amb el conegut Efecte Mandela. El motiu és que Freddy sí que afegia sovint al final de les seves actuacions aquesta línia i moltes persones han acabat recordant aquesta versió com si fos l'estudi. Però no ho és. Jo a vegades me la poso, estic cantant allà a ple pulmó, acaba i em quedo jo sol parlant amb mi mateix. Amb News of the World, Queen va demostrar que no necessitava òperes de 6 minuts per conquerir el món. Amb només dues trepitjades i una palmada i una tornada impossible d'oblidar, havien creat dos dels himnes universals més grans de la història de la música. Després de l'èxit de News of the World, Queen ja era una de les bandes més importants del planeta. Però, en lloc de repetir la fórmula que els havia funcionat, van decidir tornar a reinventar-se. A l'any 78 van publicar Jazz. Malgrat el títol, no és un disc de jazz. De fet, el nom va ser una petita broma del disc, ja que l'àlbum està ple de rock, pop i hard rock, però pràcticament no hi ha cap influència del jazz. El disc inclou un dels temes més coneguts de Queen, com Fat Bottom Girls i Bicycle Race, dues cançons que van néixer gairebé al mateix temps i que fins i tot es van publicar juntes com a senzill. La promoció de Bicycle Race era una de les anècdotes més famoses de la història de Queen, perquè per gravar el videoclip i les fotografies promocionals, la banda va llogar l'estudi a Wimbledon i van contractar decenes de dones perquè donessin una volta completament nues damunt d'una bicicleta. L'escàndol va ser immediat. Moltes botigues es van negar a exposar la portada del disc i la discogràfica va decidir distribuir-les amb la censura que amagava els cos dels ciclistes. Una altra cançó destacada és Don't Stop Me Now, que ja l'hem escoltada. Avui és considerada un dels himnes més optimistes de Queen, però en el seu moment no tothom dins del grup el veia amb els mateixos ulls. Brian May ha explicat en diverses entrevistes que li va costar escoltar-la, perquè la lletra reflectiva els excessos de Freddie Mercury que estava vivint en aquella època amb els anys, però també ha reconegut que és una de les cançons que amb més felicitat transmet al públic. I una cosa que m'agradaria dir és que Brian May diu això, però després té una altra cançó que es diu Let Me Entertain You, escrita per ell mateix, que és una apologia semblant amb Let Me Entertain You, deixa'm entretendre, deixa'm, et faré festes, et faré vida bona, et faré aquestes coses, però després us dic això. Crec que és una contradicció una mica especial.

Dos anys més tard, al 1980, Queen tornava amb The Game. Aquest disc suposava una nova evolució en el seu so. Per primera vegada, la banda incorporava sintetitzadors, una decisió que anys abans havien rebutjat fins al punt d'escriure les contraportades dels seus discos la frase "No synthesizers". Malgrat aquest canvi, l'aposta va ser tot un èxit. The Game es va convertir en el primer àlbum de Queen que arribava al número 1 als Estats Units. D'aquest disc van sortir dues de les cançons més populars. La primera és Crazy Little Thing Called Love, que Freddie Mercury va escriure en només 10 minuts mentre es relaxava en una banyera d'un hotel. Volia fer un homenatge al rock and roll dels anys 50 i especialment a Elvis Presley. Tot i no considerar-se un gran guitarrista, Freddie va compondre la cançó tocant ell mateix la guitarra acústica, i als directes ell era qui tocava la guitarra i Brian May només els acords de fons. La segona és Another One Bites the Dust, escrita per John Deacon, que no hem parlat molt d'ell, però ell té també una tira per una estona. Inspirada en el funk i en el baix dels grups com Chic, inicialment no semblava una aposta evident per convertir-se en un senzill, però després d'un concert a Los Angeles, Michael Jackson va dir als membres de Queen que aquella cançó que no sabien si publicar o no, l'havien de publicar. Van seguir el seu consell i no es van equivocar. Es convertiria en el senzill més venut de tota la carrera de Queen, arribant al número 1 als Estats Units i obrint-los a les portes d'un públic completament nou. Amb Jazz i The Game, Queen va demostrar una vegada més que no tenia por de canviar. Cada disc sonava diferent a l'anterior, però tots mantenien la seva essència. Quatre músics disposats a trencar qualsevol norma si això es permetria continuar sorprenent el seu públic. Queen havia conquerit el món, però als anys 80 portava nous estils musicals, polèmiques i carreres en solitari, i el repte més gran que la banda hauria d'afrontar mai. Però això és el que veurem al següent episodi, perquè no he parlat de les seves gires, de les seves festes, dels seus excessos. Això ja ho veurem. Soc Edgar Burgos. Bon cap de setmana.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El ple d'ahir ja va començar força mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista calderina, l'ADENC i el grup de pagesia de Caldes es van concentrar i xiular contra el plàter, finalment per entrar al ple municipal recolzant la moció contra el plàter. Una acció que va crear una ordre del dia d'urgència i es va debatre entre els grups polítics de la sala. Junts i Ara a Caldes es van posicionar en contra de la moció d'Esquerra i PSC en unes al·legacions concretes contra el pla, una moció que va generar molt debat i que no va agradar als assistents. D'altra banda, Junts i Ara Caldes van proposar la seva, per finalment votar a favor de conjuntament amb Esquerra i acabar aprovant-se tot i l'abstenció de PP i PSC.
2: El plàter podia ser una bona idea, com a país tots estarem d'acord que probablement no volem dependre de les nuclears, però crec que la Generalitat ha afectat massa terreny i a més ho ha fet sense comptar amb el consens dels municipis. I aquí és on també m'obro a poder treballar més participació ciutadana, més participació política en un tema que és molt tècnic i complex. El resum d'aquestes al·legacions, que jo crec que són importants i necessàries, perquè si no es presenten al·legacions sense temps i forma del que demana la Generalitat, el risc que pot comportar per Caldes de Montbui és que la Generalitat mantingui les afectacions al plàter tal i com ha contemplat.
1: L'alcalde Isidre Pineda va admetre que la idea del plàter és bona, però que la Generalitat no ha actuat correctament perquè ha tirat pel dret sense buscar consens del territori. I en aquest sentit, l'alcalde es va obrir a fer un procés més participatiu en el futur d'aquesta qüestió. La mobilització abans del ple tenia com a objectiu mostrar rebuig al Pla Territorial Sectorial per a la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica i reclamar una transició energètica justa, democràtica i respectuosa amb el territori. Durant la concentració es va llegir un manifest i posteriorment es va fer una xiulada contra el plàter. Aquestes organitzacions asseguren que, segons la documentació del pla, el 22,5% del terme municipal de Caldes es considera apte per a instal·lacions de producció elèctrica fotovoltaica sobre el sol. Aquesta afectació inclou més de 370 hectàrees forestals i 300 hectàrees de conreus. Per això, els convocants asseguren que el desplegament del plàter provocaria un impacte enorme sobre la natura i la pagesia de rodal de Caldes. Desapareixerien alzinars, pinedes i camps substituïts per grans extensions de plaques solars, propietat d'empreses extractives. En el manifest asseguren que el pla obriria la porta a expropiar-se terres a la pagesia amb la justificació de l'interès general. El dilluns es reobre l'estació d'autobusos. Durant la presentació de la variant de Sentmenat d'aquest matí, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha anunciat la reobertura de l'estació d'autobusos de Caldes.
3: Informar-vos que aquesta estació d'autobusos entrarà en funcionament, no acabada del tot, però dilluns que ve. Avui s'han acabat les obres i he parlat ara amb l'encarregat, donarà les claus a Segalers, diguem, s'han millorat ja les marquesines, s'ha fet l'asfaltat i la millora del terra, ara es pot maniobrar bé, diguem, cosa que no es podia fer abans, i falten encara alguns temes de senyalitzacions, de plaques fotovoltaiques i aquesta marquesina d'aquí, que es farà durant el mes d'agost, setembre, d'acord? Però l'estació es reprèn el seu funcionament dilluns.
1: Els treballs d'una inversió de 450.000 euros van començar a finals de març i acabarà en el temps previst. Un equipament que dona servei a prop de 800.000 usuaris i més de 150.000 expedicions anuals. Ara, amb la represa de l'activitat, el personal tècnic seguirà fent tasques, però sense afectacions al servei. L'ocupació turística a Caldes aquest estiu fregarà el 100%. De fet, en alguns casos s'haurà de penjar el cartell de complet. Els establiments turístics, com el Termes Victòria, el Balneari Broquetes o el càmping El Pascolet, asseguren que preveuen una bona arribada de turistes al llarg d'aquest estiu. Des de finals de maig han començat a notar un increment de les reserves i de l'arribada de turistes, però també destacant que aquesta tendència s'ha vist afectada negativament per l'incendi de principis de juliol i la posterior cancel·lació de l'Escaldarium. Així ho explica la regidora regidora de Turisme, Carme Germà, en declaracions a Ràdio Caldes.
4: Caldes de Montbui consolida aquest estiu les bones xifres d'ocupació turística. El turisme familiar de proximitat continua sent el principal perfil de visitant, que valora el termalisme, l'oferta museística, el contacte amb la natura i els esdeveniments diversos, com ara el Festival Sonateca, que està tenint una gran acollida en aquesta segona edició. Les dades facilitades pels principals agents del sector confirmen la bona salut del turisme al municipi i apunten a la consolidació de Caldes com una destinació de referència. Tant els balnearis com el càmping mantenen aquest estiu uns nivells d'ocupació molt similars als de l'any passat.
1: Amb aquestes dades s'espera reforçar el turisme a la tardor per part de la Regidoria de Turisme a través d'una nova campanya de promoció turística. Avui comença la festa del barri del Bugarai. De 8 a 2 de la nit hi haurà un tardeo amb la penya Verdaguer, música en punxadiscos i servei de bar a la pista descoberta del Bugarai. Demà tindrà lloc a la mateixa pista la festa de l'escuma a 6:45 de la tarda, seguida de la sessió de música a les 8 a càrrec de DJ Rubén, que manirà l'organització per parar taules abans del sopar popular a les 10 de la nit. Una trobada que s'allargarà fins a 2:45 de la nit amb actuacions musicals de Marcela Verdé i Ala Drogs i Gamba Qui Pugui. Totes les activitats es faran a la pista descoberta del Parc del Bugarai. I demà continuen les festes als barris amb l'urbanització dels Saulons. A 10:45, la pista esportiva de Saulons rebrà els participants de la jornada amb activitats per a totes les edats, com un paracaigudes gegant. A 10:45 hi haurà un puzzle comunitari, 2 hores més tard una partida de bolos i llançament de plats amb nata, i a les 3 es farà un bingo musical amb premis i una hora i 30 minuts més tard, guerra d'aigua i fotografia final. Una celebració feta perquè hi participi tothom. Després de la nit d'ahir al restaurant Robert de Nola, on actuava la Swing Collective Big Band, la música continua sonant dins el programa d'actes del Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. Aquest cap de setmana, al restaurant El Paturrat, sonaran les versions acústiques d'Anna Trias i Núria Coromines. Demà a les 9, el duet calderí actuarà al restaurant del Centre Històric. La iniciativa, impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, s'allargarà fins al 15 d'agost. I acabem amb el temps. Avui estem tenint una jornada estable amb domini del sol després d'alguns núvols baixos a primera hora. No s'espera pluja i les temperatures aniran dels 20 graus de mínima als 34 de màxima, amb ambient calorós i vent fluix de component variable. De cara al cap de setmana continuarà el temps estable i assolellat, sense risc de precipitacions. Les temperatures es mantindran similars amb mínimes de 22 graus i màximes de 32. Tot i aquest lleuger descens respecte als darrers dies, la baixa humitat té elevat a risc d'incendi. Caldes de Montbui continua en fase 3 del Pla Alfa amb un perill molt alt d'incendi. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris.

estiguis sola o en companyia, gaudeix d'aquestes sessions de música electrònica punxada per DJ Peris aquí a Ràdio Caldes.

Avui no has quedat amb ningú? Doncs queda't amb nosaltres. Ràdio Caldes, aquí, al 107.8 de la FM. Escaldents.

Fins aquí arriba el programa d'avui. Ara tu decideixes si continues la festa o te'n vas a dormir. En tot cas, ens trobem de nou aquí a Escaldens, a Ràdio Caldes. Molt bona nit.

Ràdio Caldes, 107.8. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

Everybody, la fórmula de Ràdio Caldes. Everybody, la millor fórmula d'aquest estiu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Yeah.